0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit.
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
2: Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura.
3: Da tres pasos atrás, no puedo respirar, no estoy dispuesta a abrir mis recuerdos. Ey, no te confundas conmigo, que

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç

0: sigues part de la solució.
1: Ajuntament d'Abrera.
2: Amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.

FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C32 a Castelldefels, deixa vehicles al voral en sentit Barcelona. També hi ha una avaria a la 2 a Cervera, on hi ha un camió al voral sentit Lleida. Finalment es fan reparacions a la via per un accident a la C25 a Fonollosa, que deixa en un carril tallat per sentit. I uns 246.000 vehicles van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'ahir en el pont de la Mercè, segons el Servei Català de Trànsit. Aquesta xifra representa el 43% dels 580.000 previstos durant l'operació sortida del pont, que s'allargarà fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures amb ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases, una primera de convivència amb les marques actuals, una segona d'hidratació i una tercera d'unificació de les identitats dins de quatre grans àmbits. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I la Generalitat ha iniciat les obres d'un nou vial a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, amb un pressupost d'1,27 milions d'euros i una durada prevista de 6 mesos. L'actuació permetrà millorar l'accés al polígon industrial Les Vives i la connexió del municipi amb la C55 en sentit sud. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El TEC rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del Delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació per ajornar les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre en un centre sanitari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill. La policia ha reforçat ara el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I l'Ajuntament de Figueres invertirà 400.000 euros en la instal·lació de 30 càmeres lectores de matrícula en 14 punts de la ciutat. Els treballs començaran aquest setembre i estava previst que acabin al novembre. Els dispositius permetran controlar els vehicles que entren i surten i detectar-ne també els que puguin estar buscats per la policia o relacionats amb alguns delictes.
0: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Obrera.
3: ¿Qué horas son, mi corazón?
4: Hora 23.
5: Te lo dije muy
6: clarito. Permanece la escucha.
4: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Obrera.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
9: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
10: That's right.
11: It's gonna be a lonely night.
12: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Obrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Obrera.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Just keep on.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8.

0: 1.000 vehicles previstos durant l'operació sortida del pont, que s'allargarà fins a les 3 de la tarda d'avui. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, bicicleta, transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Cifercat, Cimalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases, volíem dir, una primera de convivència amb les marques actuals, una segona d'hidridació i una tercera d'unificació de les identitats dins de quatre grans àmbits. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I la Generalitat ha iniciat també les obres d'un nou vial a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet al Bages amb un pressupost d'1,27 milions d'euros i una durada prevista de 6 mesos. El projecte és una reivindicació històrica del municipi que fa gairebé dues dècades que es reclama. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació per ajornar les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i la Seu, així com més inversions ferroviàries per tal de connectar els diferents aeroports. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre en un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat ara el patrullatge al barri arran dels fets. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps estable i assolellat a tot Catalunya amb només alguns núvols prims i alguna boira, sobretot ara al matí. Els vents també seran febles o encalmats i afavoriran també un ambient més càlid.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol, l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. El grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria. A la part de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Gent gran.
3: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a edició. L'activitat tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre al matí i està oberta a tots els públics. La jornada començarà a les 8 del matí amb la recollida de la samarreta i a 8:45 es farà l'escalfament i la sortida des de la plaça de Pau Casals. Les persones participants podran escollir entre dos recorreguts de 3 i 7 quilòmetres. L'activitat és gratuïta i inclou samarreta commemorativa i esmorzar per a totes les persones inscrites. Inscripcions que es realitzaran de forma presencial al Casal de la Gent Gran, la Rambla del Torrentet 8, en els següents dies i horaris. Dijous 24 de setembre, de 10 a 12, divendres 25 de setembre, de 10 a 12. La 27a Caminada de la Gent Gran d'Abrera compta amb la col·laboració de l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació, Gent gran.
4: Salut pública.
3: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de

0: Milers de persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat a color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
1: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un estal al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
0: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, a 4:45 de la tarda, es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre, a 5:00, un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre, també a 5:00, al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de Ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Passen 9 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia. És dijous 24 de setembre. Avui tenim un matí una mica diferent perquè és la Mercè. Dia de la Mercè. Felicitats, Mercè. No és només festiu a Barcelona, també tenen festa diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre ells l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Sant Joan d'Espí i la Palma de Cervelló. Festiu, a part de la ciutat de Barcelona. Per tant, si avui feu festa a la feina, a gaudir-la. I si us toca treballar, nosaltres us acompanyem igualment durant tot el matí. Comencem un nou Fórmula Matí. I ho fem explicant que Pedro Sánchez es compromet a tirar endavant un decret urgent d'habitatge després del desnonament aquest dimecres de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de Madrid, que s'ha convertit en tot un símbol. El president del govern espanyol no concreta quan el portarà al Consell de Ministres, però demana responsabilitat política als grups parlamentaris per evitar casos com aquest. Si el Parlament hagués aprovat el Real Decret Llei, que el govern de coalició progressista va portar abans de l'estiu, avui no tindríem la situació que, per desgràcia, viu la Mari Carmen, una dona de més de 80 anys i que durant 7 dècades ha pagat el lloguer en aquest mateix habitatge. Ho ha dit Pedro Sánchez. També ha dit des de l'Assemblea General de la ONU, que se celebra a Nova York, on també ha responsabilitzat de la tragèdia el govern de l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid. El polèmic desnonament de la Mari Carmen ha estat un dels grans debats de la jornada d'ahir, no només a Madrid, on viu la dona, sinó també a casa nostra. La situació ha generat una onada d'indignació que s'ha traduït en protestes al carrer en una dotzena de ciutats catalanes convocades pel sindicat de llogateres. A Barcelona, unes 1.200 persones, segons la web urbana, i unes 2.000, segons els organitzadors, s'han concentrat davant la delegació del govern espanyol per protestar contra aquest desnonament. Els convocants han exigit que es desbloquegi el Real Decret Llei d'Habitatge. A la capital espanyola també han estat milers de persones les que han protestat per la situació de la Mari Carmen, que ha ingressat preventivament en un hospital. S'hi han reunit unes 10.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Capítol de successos. Un home de 65 anys s'ha mort ahir dimecres, va morir en patir un accident laboral a l'interior d'un magatzem situat a Martorell. Els serveis d'emergència han rebut l'avís del succés quan faltaven 10 minuts per les 11 del matí d'ahir. Segons les primeres informacions facilitades pels cossos policials, la víctima ha estat aixafada per un contenidor industrial de tipus banyera que se l'ha caigut a sobre per causes que encara s'estan investigant. A Cabrera d'Anoia, els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home de 77 anys que en feia dos que estava mort a casa seva. Al domicili encara hi vivien la seva dona i la seva filla. Totes dues convivien amb les restes de l'home que no havia sortit de casa des de la pandèmia, aquestes dues noies. És un cas que ha destapat el diari El País. La policia va anar al pis familiar perquè els veïns van denunciar que feia mesos que no veien sortir ningú. Un cop allà, la dona es va explicar que era el seu marit, que havia mort dos anys enrere, assegut al sofà, i que es van limitar a tapar-lo amb una manta i deixar-lo en una altra habitació. Ara, les dues dones l'han traslladat a un hospital mentre els Mossos investiguen què ha passat. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Ha passat aquest dimecres a la tarda. Hi ha una persona ferida, l'home del qual no estem per la seva vida, ha arribat pel seu propi peu a l'hospital als voltants de 5:45 de la tarda. L'equip mèdic que l'ha atès ha vist que té una ferida d'arma de foc i ha avisat els Mossos. Arran de l'incident, la policia ha reforçat el patronatge a la zona. Es nota a les carreteres que és festiu, no trobareu cap problema ni a l'autovia 2 ni a la C55, és a dir, circulació molt fluida, temperatura 17 graus.
0: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Comencem amb Antonio Romero, el cantautor sevillà presenta No me ves, que porta més de 25 anys de carrera. Una cançó sobre aquella sensació d'estar al costat d'algú i sentir que ja no el mira igual, eh?

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: 8 i 18 minuts, ara ens quedem amb Camilo. El colombià torna amb El Árbol, una cançó que parla d'una cosa molt senzilla, però que sovint oblidem: viure el present i no passar-nos la vida pensant en el que vindrà després. Forma part del seu nou disc, Para Cuando Sean Mayores.

d'escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Dijous 24 de setembre, dia de la Mercè, 8:45 del matí. El setembre avança i no hi ha manera que arribin precipitacions generals i abundants. Hem tingut alguns episodis d'aiguats i inundacions, però i hi ha moltes zones del país on pràcticament no ha plogut, agreujant la sequera dels últims mesos després d'un estiu ja finit de calor molt intensa i absència total de pluja gairebé. Avui dijous tampoc se n'esperen i tampoc al cap de setmana. A principis de la setmana que ve sí que en podem tenir, però de moment bàsicament sol. Sol i calor al centre del dia, amb temperatures que avui de nou fàcilment acabaran movent-se entre els 29 i els 32 graus. I com ahir, entre els 33 o 34 graus a la Vall de l'Ebre, la Plana de Lleida i fins i tot valls del Prepirineu. Una calor que demà tocarà sostre i que contracta també contrasta amb l'ambient fins i tot fred de primera hora del dia, a les matinades, ara que les nits evidentment ja són llargues. Dissabte afluixarà aquesta calor, però les temperatures continuaran altes per l'època. Hem començat el dia a Abrera amb una temperatura de 17 graus que hi ha en aquest moment. Ara recuperem el duo Sin Bandera, una d'aquelles que només començar ja et porta uns quants anys enrere. Parlem de la cançó Mientes También, que és una de les grans balades de Noel Sahiris i Leonel García, i d'aquelles que encara avui es canta gairebé sense pensar. Segur que a més d'un li porta algun record. Doncs vinga, va, Sin Bandera. Sin Bandera.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Ara ens anem fins a Cádiz amb Antoñito Molina, superviviente, que parla de tot allò que vas aprenent a base de cops, de tornar-te a aixecar i continuar. Una cançó molt seva, propera i amb aquell punt d'emoció que li surt tan natural. I ara deixem que ho expliqui ell.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: El chatarrero del amor.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera. Publicitat que funciona.
6: Ara recuperem una col·laboració d'aquelles que van deixar empremta. Chambao des de Màlaga i Alejandro Sanz, junts amb Ahí estàs tu, una cançó amb molta calma, molta ànima i aquell punt flamenc que la fa inconfusible. D'aquelles que només començar ja et porten directament a una altra època, però aquesta versió és renovada, del 2026, d'aquest any. Ahí estàs tu, nova versió. Un tema que és un clàssic.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara ens anem fins a la Barranquilla, a Maria Vega, una de les noves veus que està fent soroll des de Colòmbia. To-to-to! Posta aquests ritmes afrocaribenys, molta energia, una d'aquelles que canvien el ritme del matí.

0: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.
1: Ara pugem el ritme amb els madrilenys César Eix i Toro, que s'ajunten amb Fuego, amb Bandolerita. Una cançó que recupera aquell electrolatino. Festa a estiu, que encara costa deixar enrere, i energia per continuar el matí, en aquesta tardor ja.

0: Pero...
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
3: Ara cap a Córdoba, amb Atlántico, Se ven venir. És una d'aquelles cançons que defineixen molt bé el seu estil, rumba, reggae, flamenc, i sobretot moltes ganes de mirar la vida amb bon humor. A les 9, notícies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. A aquesta hora, un centenar de grallers donen el tret de sortida en les festes de la Mercè, al barri gòtic de Barcelona. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
3: Bon dia, un centenar de grallers de diferents colles de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables participen a aquesta hora en les matinades. És un dels actes més matiners de la Festa Major de Barcelona, una diada de la Mercè que avui la cultura popular té gran protagonisme i ho és des de les 8 del matí que han sortit de la plaça de la Mercè, estan recorrent diferents carrers de Ciutat Vella, van fent petites aturades per esmorzar i agafar aturades per esmorzar i agafar força, com és la que ara mateix estan fent, però que van despertant a tots.

0: accident a la C-25 a Fonollosa, que també deixen un carril tallat per sentit. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara els Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre en un centre sanitari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis els van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat també el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, bicicleta, transport ferroviari i també les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Cimalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la Setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la Setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat, unes tradicions que van néixer quan Abrera, un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i joves del municipi.
4: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
5: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Activitats infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
4: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
6: No us quedeu sense el vostre barret.
7: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
3: Com a novetats destacades de la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, aquest divendres 25 de setembre al carrer del Rebato, el Museu del Vidre del Bimbodi instal·larà un estant expositor de porrons, altres productes per vendre i informació sobre el museu i les activitats que fan. I a partir de 9:45 de la nit podrem gaudir amb temps Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show, ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Dissabte 26 de setembre, de 1:45 a 2, hi haurà amenització amb actuacions de DJ i de 6 a 8, el Musicant del Vi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel, una activitat amb aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a través del correu turisme@abrera.com. I diumenge 27 de setembre al Parc de Can Morral, d'una a 4 hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses. Com a proposta especial d'amenització de diumenge també comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet, que portarà a la fira porrons artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic artesania les tradicions vinculades al vidre. A més, divendres 25 de setembre al carrer del Rebato tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró amb una exposició fotogràfica i el cap de setmana, dissabte dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Borral serà el centre de la fira amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en la gastronomia arrelada al territori, activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. En el marc de la fira gastronòmica, el Parc de Can Borral també acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Educació.
3: Recordem que durant aquesta setmana fins divendres 25 de setembre inclòs, l'Escola Municipal de Música d'Abrera té obert el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les diferents propostes formatives adaptades a diverses etapes d'interessos de l'alumnat inclouen sensibilització musical per infants d'I3, I4 i I5, educació musical per infants joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la secretaria de l'escola, a la plaça del Rabato 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9. També podeu fer-ho a través dels enllaços que trobareu al web abrera.cat i per a més informació podeu trucar al 93 770 2702 o enviar un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat.
2: Abrera Informació. Informació de serveis.
3: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que a motiu d'uns treballs de reparació i millora la xarxa d'aigua, aquest dijous 24 de setembre a partir de les 9 del matí es procedirà a tallar el subministrament fins a la finalització dels treballs als carrers del nucli urbà d'Abrera que detallem a continuació. Miraflor, Xarelo, Lera, Solell, Santiago Rossinyol, Amellers, Florida, Major, Nou, del Mig, de la Font, carrer del Migdia, Ponent i Rubí. També l'Avinguda de la Generalitat, els números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 32 i 41. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega les veïnes i veïns afectats per aquest tall, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Deixem enrere la informació de les 9 i obrim la segona hora amb Carlos Ares i Barry B amb Postdata, dues de les veus més interessants de la nova escena estatal, aquesta vegada junts amb guitarres i un punt més rocker. I després fem un gir complet cap a Itàlia amb Aurora Codazzi, que recupera el tema de Fiordaliso, Jo no te pido la luna, i la porta a un terreny molt més ballable. Primer guitarres, després ritme, i així posem en marxa aquesta segona hora.

0: Comença en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Ara ens quedem amb Carlos Sadness, el barceloní tira de records amb Arenal Sound, una cançó inspirada en tot allò que es viu als festivals i que després costa tant de deixar enrere. Música, gent, moments que es queden i una mica de nostàlgia ara que ja som de ple a la tardor.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera.
2: Que et posi Ràdio Obrera.
3: Ben acarit.

0: Dos quarts de deu del matí, dijous 24 de setembre, dia de la Mercè. Felicitem de nou a les Mercès, 19 graus. Ara fem una mica de memòria amb Bacilos, Mi primer millón. Una d'aquelles cançons que només començar ja et porta directament als primers 2000. Ritme, bon humor i una lletra que encara avui continua fent somriure. I aquesta la tornem a posar en circulació per tu. Yeah.
1: Yo solo quiero pegar en la radio.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ara hi posem una mica de rock amb Censurados. La banda madrilenya ha tornat amb força després d'uns quants anys sense publicar material nou. Arriben amb vent i confirma que continuen mantenint intacta aquella manera directa d'entendre les guitarres. So contundent, melodia i ganes de tornar a fer soroll. Aquí els tenim.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: A Barcelona, Jaume Collboni ho té tot de cara per tornar a ser alcalde. Una enquesta que publica avui dijous al periòdico indica que el PSC seria el partit més votat a les eleccions municipals, que, teòricament, s'han de fer el pròxim mes de maig. Els socialistes sumarien entre 9 i 10 cadires i s'aprofitarien d'una oposició que arribarà fragmentada a la cita electoral. Ara bé, Collboni quedaria lluny dels 22 escons que es necessiten per la majoria absoluta. Per tant, per governar, s'hauria d'entendre amb Esquerra, que tindria entre 6 i 7 cadires, i amb els comuns, que en traurien entre 5 i 6. Segons aquesta enquesta, els republicans serien la segona força més votada, aprofitant una petita davallada de Barcelona en Comú. Però qui roma el consistori amb molta força és Aliança Catalana. Com els comuns, els d'Aliança Catalana aconseguirien entre 5 i 6. En bona part, els esgarraparien aquests vots de Junts, que passaria de les 11 cadires amb què Xavier Trias va guanyar les eleccions, a la meitat. Finalment, PP i Vox es mantindrien amb 3 o 4 representants a l'Ajuntament i la CUP podria tornar-hi a entrar amb 2 regidors. La enquesta de GESOP s'ha fet entre el 10 i el 21 de setembre. I ampliem la informació que avançàvem al principi d'aquest programa, perquè el cos de la persona que s'ha trobat morta a Cabrera, en una casa de Cabrera d'Anoia, una persona que es va trobar morta de feia temps a l'interior d'aquesta casa, seria el del metge Albert Soler i Medina, reconegut homeòpata i una de les figures vinculades al desenvolupament de l'homeopatia mèdica a Catalunya. El cos el van trobar dimecres a la tarda, ahir, els Mossos d'Esquadra en entrar a la casa. La policia havia estat alertada pel mateix Ajuntament de la població en veure que a la casa hi havia un escàs moviment. Quan van entrar-hi els agents, a l'interior hi havia la dona i la filla del metge que van rebre atenció mèdica dels serveis socials. Fonts del cos policial han indicat que no s'havien practicat detencions perquè tampoc s'havien trobat indicis de criminalitat en les restes de l'home després d'una primera inspecció ocular de la investigació. La mort d'aquest metge s'havia produït, segons va explicar l'esposa dels agents, feia un parell d'anys. Les restes, el cos no la vas trobar sencer, està pendent de l'autòpsia. La investigació haurà de determinar la mort i les circumstàncies per les quals no havia estat comunicada.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
4: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
3: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
5: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Ara connectem Lagos i Caracas en una mateixa cançó. Daramola, productor nigerià, establert a Miami, s'ajunta amb els veneçolans La Guayana, Gidi Dos Caracas. Afrobeats, ritmes llatins i una barreja de sons que funciona molt bé. Una mica de calor musical per continuar aquest matí de tardor.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio. Ràdio Obrera.
1: Ara sí que canviem el ritme del matí, el Combo Dominicano. Una formació nascuda a Canàries, amb arrels dominicanes, que ens porta Nos Vamos de Fiesta, merengue, salsa, cumbia, i aquella manera se va convertir qualsevol cançó en una verbena.

0: i Patxi García Produccions amb aquest No te vayas. Amb ells hem arribat a les 10 en punt del matí d'aquest dia de la Mercè, 24 de setembre. Ara arriben els serveis informatius i l'última hora.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència del patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera, en sentit Barcelona, per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres, amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, per també obres, amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra, en sentit Lleida, per una avaria, i entre Fonollosa i Rajada, i en tots dos sentits, amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el 17

0: recursos per a treballs previs a l'ampliació per ajornar les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxe Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més, se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirto és la regidora de Gent Gran.
4: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
3: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar-hi cal inscriure's al casal de la gent gran d'Abrera avui dijous 24 i divendres 25 de setembre de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Gent gran.
3: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible es donen també a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, en futbol per a més de 60, una activitat en col·laboració amb l'agrupació esportiva Abrera que es farà tots els dijous de 10 a 4:45 al camp de futbol municipal. Caminades per a més de 60, amb jornades de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. municipal, la posada en marxa de la gratuïtat del servei del bus urbà M60 amb la nova T Social i en col·laboració amb la residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis, podeu contactar amb els departaments d'acció social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la residència Veledat Canigó d'Abrera.
5: Abrera Informació, esports i benestar.
3: Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'Estació 24 en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Deixem enrere la informació de les 10 i entrem a la tercera hora d'aquest 24 de setembre amb Cris Lora. Després de guanyar OT 2025, continua obrint-se camí amb E un delirio, una cançó molt rítmica i amb influències del funk brasiler. I després anem directament al show urbà llatí. La portorriquenya de la Rose ajunta amb Ryan Castro a La Monda. Reggaeton amb molta química entre tots dos. Primer Cris Lora i després de la Rose i Ryan Castro. I aquesta tercera hora ja agafa velocitat, eh?

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Passa un minut, un quart d'onze. Ara anem cap a Andalusia. El Duende Callejero des de Córdoba i el Sevillà Chucky s'ajunten a Ven y Cásate Conmigo. És una cançó alegre, de rumba i flamenc pop, que parla de voler

0: La ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: De Marco Flamenco, como a nadie, des d'Utrera. És tota una declaració d'amor sense gaire volta, eh?

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Descobrim amb Eve, amb aquest tema, què va ser. Una proposta nova per continuar posant música aquest matí del dijous, amb una melodia que...

2:15 del matí, 20 graus. I ara és el moment de recuperar una cançó que, amb els anys, encara ha guanyat més significat. Pau Donés ens va deixar l'any 2020, amb només 53 anys, però va deixar un grapat de cançons que continuen ben vives. I Bonito és segurament una de les que millor resumeixen aquella manera seva de mirar la vida. Una mica la memòria i un record per a Pau Donés amb aquest Bonito, Jarabe de Palo.

0: vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Ara descobrim el Indio Music amb Yo te conozco. És una proposta urbana, directa, amb, i amb un punt melòdic que entra molt bé a per ser a aquesta hora del matí, a les 10:35. Música nova per continuar avançant sense baixar el ritme en aquesta tardor 2026.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa. Ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra han rebut aquest dimecres al vespre un avís d'una agressió a la via pública a les afores de Terrassa. Al lloc dels fets, els efectius han localitzat un home sense vida. El cos presentava signes de violència. Segons fonts policials, el succés s'ha donat en el marc d'una baralla entre coneguts en un camp de les afores de la localitat. Els Mossos van rebre l'avís a un quart de 12 de la nit i, a més de la policia, algunes unitats del sistema d'emergències mèdiques es van traslladar al lloc dels fets. La DIC, que és la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies d'aquesta mort. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà de pagar 3 milions d'euros a la promotora immobiliària Camier 2000 arran d'un procediment judicial relacionat amb la gestió urbanística del sector 21, on hi ha ubicat el centre comercial Atrium. La quantitat correspon a 2,2 milions d'euros més 800.000 en interessos. És a dir, el consistori de Sant Andreu de la Barca haurà d'abonar un 10% del seu pressupost municipal, que el 2026 es va xifrar en 30,8 milions d'euros per fer front a aquesta condemna. Davant d'aquesta situació, l'alcalde ha anunciat que el ple municipal d'avui es portarà a votació una modificació del pressupost per fer un primer pagament de 700.000 euros. El consistori també presentarà un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar finançament al Ministeri d'Hisenda i poder fer front aquesta gran quantitat econòmica. Aquest mecanisme permetria assumir el pagament i tornar el préstec a llarg termini.
0: Fórmula Matí. Música i informació.
2: A chatarrero del amor.
3: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
2: Chatarrero del amor.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Ara ens quedem amb Fangoria. Alaska i Nacho Canut tornen a fer de la decepció una cançó per ballar. El síndrome de París, que és una història sobre idealitzar alguna cosa i descobrir després que la realitat no era ben bé com l'havien imaginada. Electrònica, ironia i aquell segell tan seu.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: I avui que Barcelona celebra la Mercè, aquesta cançó ens ve que ni pintada. Doctor Flamingo, el projecte del productor barceloní Bru Mercè, dedica Barcelona a la ciutat amb aquesta barreja electrònica català i anglès. Una cançó per deixar-se portar pel ritme de la ciutat. I més avui, que és a la festa.

0: Coneixíem molt bé Green Valley, amb arrels entre Euskadi i Catalunya, torna a coincidir amb el xilens Movimiento Original, aquella habitació, amb aquesta cançó de reggae, melodia i una cançó per mirar enrere. Ara arriben les notícies, serveis informatius.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro.

0: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Avui, dijous 24 de setembre, de 8 a 2 quarts de 9 del vespre, amb cor de gospel organitza un assaig obert a tothom a l'auditori del Centre Polivalent. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre, estem celebrant la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que repassem a continuació. Dijous 24 de setembre, a les 10, tindrà lloc un tastet d'una nova activitat al futbol Més 60 al camp de futbol. A les 11 es farà pilates a l'aire lliure a la piscina d'estiu. Al centre aquàtic municipal, a les 3 es fa aeròbic i a les 5 hit. I a les 6 de la tarda es farà pilates a l'aire lliure a la piscina d'estiu. Divendres 25 de setembre, a 11:15, es fa ball en línia al frontó municipal. A 10:15, a la plaça de Pau Casals, es farà la sortida d'una caminada per l'envelliment actiu per a majors de 60 anys. A 4:00, hi haurà taller de boxa per a joves al pavelló esportiu municipal i al centre aquàtic municipal. A 3:00, es farà Movicor, a 6:00, TBC i a 7:00, Crosscamp. Dissabte 26 de setembre, a 9:15 del matí, es farà una masterclass de cicle outdoor a l'exterior del pavelló esportiu. A 11:00 hi haurà activitats per capacitats diverses al parc de Sant Hilari. I a l'escola Ernest Lluch, de 4 a 8 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 10:15, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada amb família amb sortida des del centre aquàtic. A 11:00 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A 4:00 hi ha tàbata i a 5:00 gimbol i al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 3 i a 6:00 preesportiva. Les activitats de la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera s'allarguen fins al dimecres 30 de setembre i podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Activitats.
2: Aquest cap de setmana se celebra la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats a familiars i animació. Repassem la programació. Divendres 25 de setembre al carrer del Rabato. De 7 a 10:15 podrem veure una exposició de porrons i també l'estand del Museu del Vidre de Vimbodi amb porrons i altres productes per vendre i informació sobre el museu i les activitats que fan. A 8:00 tindrà lloc la inauguració i a 9:15 es farà el tradicional concurs d'aixecament de porrons. En 9:15, els diables faran una cremada amb espectacle de foc. I a partir de 9:15, hi haurà l'espectacle Te Improviso a càrrec del Princess Show, ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Mentre que durant el cap de setmana, al parc de Can Morral, dissabte 26 de setembre, de 12:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5:00 a 9:00 podrem veure una exposició de porrons. A 5:00 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6:00 a 8:00 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 7:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a 11:00 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a 11:00 començarà la tracturada i la fira. d'11:00 a 1:00 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12:00 a 1:00 hi haurà tallers i activitats del parc rural. A 12:00 arribarà la tracturada amb ball de geganters i 1:00 a 4:00 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacar, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del parc rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Gent d'Abrera.
2: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de 11:00 del matí fins 8:00 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6:00 de la tarda a 8:00 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, la

0: instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026 que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Deixem enrere la informació ve a les 11 i entrem a la quarta hora amb El Polo i Camina con Flow. Una proposta en ritme per tornar de seguida a la música. I després abaixem una mica les revolucions amb Frederita i aquí estaré. Més melòdica i emocional. Primer una mica de moviment, després canviem el pas i continuem aquest matí de la Marcela.

0: Pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera, gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Ara ens quedem amb Elena Rose i Manuel Turizo. La veneçolana i el colombià s'ajunten a La Setmana. Aquesta cançó fresca, amb ritme, i d'aquelles que entren fàcil des del primer moment. Dos noms que funcionen molt bé junts. I ara ho comprovem, va.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Dos quarts de 12, 23 graus. Viatgem cap a Astúries amb Enol. El de Mieres torna amb Un toro enamorado. És una cançó molt passional, d'aquelles que parlen d'enamorar-se, però Enol l'escoltarem després de recordar una cançó. Ho fem amb Café Tacuba, una cançó que t'agradarà.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: És aquesta, Eres. Fem una mica de memòria des de Mèxic.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara sí, anem cap al viatge de Mèxic a Astúries. Sí, és en Ol, concretament des de Mieres. Toro enamorado, una cançó molt passional. D'aquelles que parlen d'enamorar-se sense massa filtres i deixar-se portar. Una mica de pop, molta intensitat i aquest punt tan seu que enganxa de seguida.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Seguim amb dues veus andaluses que es coneixen bé. Hugo Salazar recupera Dónde Estaré, una de les cançons més especials de la seva carrera. I aquesta vegada ho fa al costat d'Andy, Andy Morales, ex de Andy Lucas. Li han donat un aire més andalús, però mantenint tota la emoció de l'original.

0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
0: Marquem la diferència.
2: Seguim amb Guillem Roma des de Manlleu. L'Usenenc ens porta Tu i jo. Un bolero que parla de l'amor des d'un joc molt senzill. Sortir una mica d'un mateix per entendre millor l'altre. És una cançó tranquil·la, propera i d'aquelles que demanen escoltar-la sense presses.

0: dos, tres, quatre.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Ens quedem amb Ignacio, el navarrés, mira enrere amb todo lo que he sido, per parlar de tot el que vas aprenent, dels errors, dels canvis i de totes aquelles versions de tu mateix que també t'han portat fins aquí, eh? Una cançó molt personal, però fàcil de sentir com a pròpia. Sonant aquí a Fórmula Matina aquest 24 de setembre.
3: Ahora que

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Arribarem a les 12 amb Javier Belizón i Decay. La portada. Me

0: 10% pa' echar el día.
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
4: La ceguesa, la cobdícia, o no en tinc prou, del diner, que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
3: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins a les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camió al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibato, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot. Fins aquí les notícies. Aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: exercici pressupostari de 2025. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3, per a l'adequació dels reductors de velocitat de Brera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. El grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria. A la part de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Gent gran.
0: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a edició. L'activitat tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre al matí i està oberta a tots els públics. La jornada començarà a les 8 del matí amb la recollida de la samarreta i a 8:45 es farà l'escalfament i la sortida des de la plaça de Pau Casals. Les persones participants podran escollir entre dos recorreguts de 3 i 7 quilòmetres. L'activitat és gratuïta i inclou samarreta commemorativa i esmorzar per a totes les persones inscrites. Inscripcions que es realitzaran de forma presencial al Casal de la Gent Gran, a la Rambla del Torrentet 8, en els següents dies i horaris. Dijous 24 de setembre, de 10 a 12. Divendres 25 de setembre, de 10 a 12. La 27a Caminada de la Gent Gran d'Abrera compta amb la col·laboració de l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Gent gran.
2: Salut pública.
0: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
3: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un està al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
0: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre a 4:45 de la tarda es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre a 5:00 un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre també a 5:00 al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de Ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Deixem enrere la informació de les 12 i entrem ja a l'última hora del programa. La encetem amb Guillem Bautista i

No està mal, que és una proposta fresca i directa per tornar de seguida a la música. I després canviem una mica el to amb Joan i Como Fiebre. Més intensa i melòdica, i seran dues maneres diferents d'arribar a aquesta recta final del programa. I encara ens queda molta música per davant.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Seguim descobrint música nova ara amb Jan Butch, cantant, compositor i pianista. La xica que busqué aposta per un pop molt melòdic i fàcil d'escoltar. Forma part del seu projecte Mundo Nuevo i ens va perfecte per continuar aquesta última hora del matí.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Canviem de registre amb Kik Magneto, amb Lenny Face. El barceloní continua movent-se entre el trigui i el rap, amb Monfire, una proposta en ritme, arrels urbanes

0: Ràdio Abrera, 107.9, Els Èxits.
1: Ja, estem a l'Island Dojo.
2: Ja, estem a l'Island
1: Dojo. Això és Rambo.

0: Yo por las dudas toco madera.
1: Ahí va.
0: Toco madera.

dos quarts d'una, recuperem a Fito i Fitipaldis amb una d'aquelles cançons que ja formen part de la memòria de molta gent. Soldadito Marinero, amb la veu inconfusible de Fito Cabrales, i una història que hem cantat mil vegades. D'aquelles que només començar

0: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.
1: El colombià Capó. Reina Criminal, una cançó en ritme, elegància i aquell punt urbà que ja forma part

peus trepitjant el temps sota el sol que crema molt lentament. Quina pau desprens.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
2: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rebató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Organitza Ajuntament d'Abrera.
2: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Gràcies per acompanyar-me en aquest 24 de setembre. Felicitats a les Mercès. Marxo amb 26 graus. Continueu aquí, amb Ràdio Abrera.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Julio está en la esquina.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament al Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
3: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat.
4: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
3: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
2: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
5: Bon dia, em veieu començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la Canalla, que s'estrena aquí a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que ha omplert els carrers de Ciutat Vella, i és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè Barcelona.
2: Gràcies, Esther. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat, unes tradicions que van néixer quan Abrera, un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre

0: per tothom, per tota la família. Llibres infantils, tallers de tastos i cartes per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
1: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
2: No us quedeu sense el vostre barret.
3: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
4: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, aquest divendres 25 de setembre al carrer del Rebato, el Museu del Vidre del Bimbodi instal·larà un estant expositor de porrons, altres productes per vendre i informació sobre el museu i les activitats que fan. I a partir de 9:45 de la nit podrem gaudir amb Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show, ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Dissabte 26 de setembre, de 1:45 a 2, hi haurà amenització amb actuacions de DJ i de 6 a 8, el Musicant del Vi, una experiència sensorial que combina tast de vins, pintura en vi i música en directe, a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel, una activitat amb aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a través del correu turisme@abrera.com. I diumenge 27 de setembre al Parc de Can Morral, d'una a 4 hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses. Com a proposta especial d'amenització de diumenge també comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet, que portarà a la fira porrons artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic artesania les tradicions vinculades al vidre. A més, divendres 25 de setembre al carrer del Rebato tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró amb una exposició fotogràfica, i el cap de setmana dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral serà el centre de la fira amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en la gastronomia arrelada al territori, activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. En el marc de la fira gastronòmica, el Parc de Can Morral també acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. El perfil d'Instagram, @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Educació.
4: Recordem que durant aquesta setmana, fins divendres 25 de setembre, inclòs, l'Escola Municipal de Música d'Abrera té obert el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les diferents propostes formatives adaptades a diverses etapes d'interessos de l'alumnat inclouen sensibilització musical per infants d'I3, I4 i I5, educació musical per infants joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la secretaria de l'escola, a la plaça del Rebato 1, de dilluns a divendres, de 5 a 9:15. També podeu fer-ho a través dels enllaços que trobareu al web abrera.cat, i per a més informació podeu trucar al 93 770 2702 o enviar un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
6: Envia'ns els teus comentaris.
5: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioAbrera.cat. Connecta't a nosaltres.
6: Connecta't a nosaltres.
5: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Abrera som cultura.
9: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
8: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpido el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. Escoltem el president Illa.
3: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner, que trepitja a una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
2: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla de govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. D'altra banda, un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons han informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos en aquesta operació sortida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'onze de la nit d'una agressió a la via pública a les afores de la localitat. En arribar als efectius, van localitzar-hi el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies dels fets. Finalment, perquè fa el temps avui, tenim un temps estable i assolellat a tota Catalunya, només amb alguns núvols prims a la meitat oest. La calor continuarà sent notable amb temperatures d'entre 29 i 33 graus com a valors més habituals.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més, se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirto és la regidora de Gent Gran.
5: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer.

0: tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a 11:00, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar-hi cal inscriure's al Casal de la Gent Gran d'Abrera divendres 25 de setembre de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre a 4:00 PM tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda a 5 un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre a 5 de la tarda tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Gent gran.
0: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen també a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, en futbol per a més de 60, una activitat en col·laboració amb l'agrupació esportiva Abrera, que es farà tots els dijous de 10 a 2:15 al camp de futbol municipal. Caminades per a més de 60, amb jornades de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. La posada en marxa de la gratuïtat del servei del bus urbà Més 60 amb la nova T-Social i en col·laboració amb la residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb els departaments d'acció social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la residència Veledat Canigó d'Abrera.
2: Abrera Informació. Esports i benestar.
0: Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: La ràdio més propera, Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. I aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten a una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons de la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia, abans de la diada, un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de 4 que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acte de sessió anterior ordinària de data 16 de juliol, l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per a l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025. A l'apartat d'emocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. I el grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria. A l'apartat de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost d'enguany. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera en el 107.9 de la FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma suma la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA, que tenim, són diversos serveis.

0: L'horari és de 9 a 6. I allà doncs els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
1: A continuació, repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de risoteràpia a les 16:30. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17. I dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones, de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Gent gran.
1: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a edició. L'activitat tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre al matí i està oberta a tots els públics. La jornada començarà a les 8 del matí amb la recollida de la samarreta i a les 8:45 es farà l'escalfament i la sortida des de la plaça de Pau Casals. Les persones participants podran escollir entre dos recorreguts de 3 i 7 quilòmetres. L'activitat és gratuïta i inclou samarreta commemorativa i esmorzar per a totes les persones inscrites. Les inscripcions encara es poden realitzar de manera presencial al Casal de la Gent Gran d'Abrera, a la Rambla del Torrentet número 8, el proper divendres 25 de setembre de 10 a 12. La 27a Caminada de la Gent Gran d'Abrera compta amb la col·laboració de l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

és enveja, és una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no els segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets impressionant.

0: Comença en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir i van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. El proper divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre d'enguany celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera era un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde Jesús Narro i joves del municipi.
5: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Vides infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs de aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
5: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
7: No us quedeu sense el vostre barret.
8: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
4: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rebató, de 21:30 a 22:30 podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Cada escena es crea al moment, fent que cada actuació sigui única. Dissabte 26 de setembre, al Parc de Can Morral, de 12:30 a 14, hi haurà actuació de DJ. La programació musical de dissabte al migdia estarà amenitzada amb una actuació musical de DJs de 18 a 20, música en albi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe, a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel. L'activitat té aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre, al Parc de Can Morral, de 13 a 16, hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses, Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. El museu portarà la Fira dels Porrons, la Fira dels Porrons Artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic l'artesanal.

0: Oferiran els plats basats en gastronomia arrelada del territori, amb activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. I en el marc de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el Parc de Can Morral acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat, amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Educació.
0: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per infants d'i 3 i 4 i 5, educació musical per infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabató número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: A Chatarrero del Amor.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera. Publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
2: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
1: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres-Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
3: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc.
1: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic. És un tema que ja fa setmanes que cueix. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució els filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar-hi cal inscriure's al casal de la gent gran avui dijous 24 i divendres 25 de setembre de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre de 16 a 17:30 s'hi farà la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda de 17 a 18:30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre de 10 a 12, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent, de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer

0: o ACT de l'Ajuntament d'Abrera i en col·laboració amb la residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la residència Veledat Canigó d'Abrera.
1: Abrera Informació. Esports.
0: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80. 90. 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
8: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
7: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
8: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
2: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
3: Ho deia el secretari i és així, avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
1: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis, la Paeria, i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de sessió anterior ordinària de data 16 de juliol, l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per a l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3 per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. I el grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria. A l'apartat de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i l'agost d'enguany. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Radio Abrera en el 107.9 de la FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dubtes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de risoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a

0: i voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
2: Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
0: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Organitza Ajuntament d'Abrera.
0: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

0: not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double and you don't let it trouble your brain, cause the way...
1: Ràdio Abrera. Són les 7. A continuació, des dels serveis informatius de Ràdio Abrera, els oferim la retransmissió en directe del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera. Escolta'l al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de la nostra aplicació per a mòbils i tauletes. L'actualitat política municipal. A Ràdio Abrera.
2: Bona tarda, us parlem en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera, on a continuació us oferim la retransmissió en directe d'una nova sessió ordinària del ple municipal, que com sempre podeu seguir a Ràdio Abrera al 107.9 de la FM i a la nostra emissió online a radioabrera.cat.

0: Abrera es presente en el nuestro Massive League Fútbol por la labor de la extensión del Ayuntamiento de Abrera para ser
1: el sonando el pleno por la radio?
0: El tema de nuestro suport envía tota la nuestra escala a la seva família, amistats i persones properes del nostre company i veí del municipi.
1: No lo sé.
0: Destaquem la seva dedicació,
1: no treball,
0: compromís i servei a la ciutadania d'Abrera. Francesc va ser des de l'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Abrera durant dos mandats municipals, 2003-2007 i 2007-2011. I va continuar vinculat a la formació política i va formar part de les candidatures d'Esquerra Republicana d'Abrera en les successives eleccions municipals fins a les ja celebrades a l'any 2020.
1: Està sonant o no està sonant?
0: Educador i mestre, especialitzat en pedagogia terapèutica i en l'àmbit social, Francesc

0: alicatat i amb una dutxa integrada en l'espai, i el subministre en la instal·lació d'una nova sauna i bany de vapor. Pel que fa als treballs ja previstos, aprovats en la modificació pressupostària del mes de març durant el mes d'agost, en la piscina d'activitats dirigides
1: s'ha eliminat... Disculpeu, en comentant que n'hi ha un problema tècnic i no s'està retransmitint al ple. Si us sembla, aturem la sessió en aquest punt per tal que es pugui... Comencem doncs al primer punt i val, doncs, això passa, els problemes tècnics doncs a vegades succeeixen, ja que això ha sigut un exemple del mateix. Entenc jo que comencem des del primer punt, indicant des del Departament de Comunicació. Anabel, sí? Vale. Doncs comencem, quan són les 7 i 5 minuts, el ple ha començat a les 7 de la tarda de forma puntual, n'hi ha hagut una mena de problema tècnic que per tal de que tots els oients i els oients del nostre municipi del voltant que estiguin connectats a Ràdio Abrera puguin escoltar l'avanç i l'aprovació dels punts corresponents a l'hora del dia i els punts tractats, doncs passarem a repetir-los perquè sigui accessible a tothom. Abans de fer esmena al primer punt de l'ordre del dia, s'ha fet un reconeixement per part d'aquest Ajuntament a la figura del regidor de l'Ajuntament d'Abrera, Francesc Manel Camacho Iliesa, que va morir, va fer el traspàs l'11 de setembre d'aquest any als 66 anys. Permeteu-me, per respecte i perquè així crec, i així ho crec convenient, tornar a manifestar i llegir aquestes paraules en aquesta sessió plenària, ara sí, que ho escolti tota la ciutadania que estigui escoltant Ràdio Abrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera expressem el nostre més sentit condol per la mort del regidor de l'Ajuntament d'Abrera, Francesc Manel Camacho Iliesa. Manifestem el nostre suport i enviem tot el nostre escalf a la família, amistats i persones properes al nostre company i veí del nostre municipi. Destaquem la seva dedicació, treball, compromís i servei a la ciutadania d'Abrera. Tot el nostre suport a la seva família, amistats i persones properes. El Francesc va ser regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Abrera durant dos mandats municipals, del 2003 al 2007 i del 2007 al 2011. Va continuar vinculat a la formació política i va formar part de les candidatures d'Esquerra Republicana a Abrera a les successives eleccions municipals fins a les darreres, celebrades l'any 2023. Educador, mestre, especialitzat en pedagogia, terapèutica i àmbit social, Francesc va participar en projectes relacionats amb l'educació, la cultura i la infància. En l'àmbit associatiu, va formar part dels Gegantes d'Abrera, de l'Associació Folclòrica d'Abrera i va ser cap de colla durant uns anys. També va formar part de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil, la Xarxa coneguda, des d'on va contribuir a impulsar el teatre familiar i les arts escèniques al nostre municipi. Descansi en pau. Passem, doncs, després de la lectura d'aquest reconeixement, a portar a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior ordinària del 16 de juliol, que tindrà els vots a favor, insisteixo, s'han emès anteriorment, de tot el consistori, per tant queda aprovat per unanimitat i continuem demanant ara doncs, a la regidora de Serveis Econòmics

0: d'agost. Pel que fa als treballs ja realitzats, de màxima urgència, varen ser la retirada de runa i material malmès en l'incendi i per tal de garantir la salubritat i la higiene en l'obertura durant el mes d'agost del centre aquàtic, es van tenir dues neteges extraordinàries i treballs de pintura per treure el sutge de l'incendi. La segona gran intervenció durant el mes d'agost, entre d'altres, van ser la reposició de rajoles, col·locació de falsostres i portes i marcs nous, així com també a la zona de vestidors i accessos, com també la línia elèctrica malmesa. Les actuacions a finalitzar, que resten per finalitzar, són ara a la zona de vestidors femení i masculí, els que són més grans al final del centre aquàtic, una petita reforma en el vestidor femení, en l'alicatat i afegir integrant una dutxa, i també el subministrament i la instal·lació d'una nova sauna i bany de vapor. Pel que fa als treballs ja previstos, que van ser aprovats el passat mes de març en la modificació pressupostària que van portar l'equip de govern, durant el mes d'agost s'han fet treballs en la piscina d'activitats dirigides i s'ha eliminat el mur divisori que existia en el BAS. També s'ha instal·lat la cadira habilitada per tal de garantir l'accessibilitat i la pràctica esportiva a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda. Remarcar que el cost i la creació del projecte d'inversió per imputar la despesa ja realitzada com a emergència i la que s'ha de realitzar i que s'ha de contractar de nou per tal de reparar, ascendeix a 411.287 euros. Aquest cost l'hem d'avançar amb aquesta modificació pressupostària i s'ha de finançar pel romanent de tresoreria, però que després reposarem mitjançant la indemnització que rebrem de l'asseguradora o de l'assegurança i d'una subvenció de la Diputació de Barcelona que hem sol·licitat establert en els casos d'emergència com és el cas. Reiterem també des d'aquí l'agraïment a tot el personal professional de l'Ajuntament que ha treballat activament dia i nit durant els últims dies de juliol, com he dit anteriorment, i tot el mes d'agost, per tal de restablir els serveis d'esport a la ciutadania en total normalitat el mes de setembre. Gràcies.
1: Gràcies a vostè. Un primer torn de...
0: Perdó, alcalde.
1: Sí, sí, continuï, sisplau.
0: Heu obviat el suplement de crèdit també que aportem en els serveis de gestió de residus, que donada la bona acollida en el servei de recollida de poda i gràcies a la bona gestió de totes i tots els veïns d'Abrera, usuàries d'aquest servei gratuït, per fer-nos una miqueta la idea, m'agradaria destacar unes dades. Per situar aquells que ens estiguin escoltant, el servei de recollida que vam instaurar a l'equip de govern el passat 8 de juliol de 2004, per fer una mica anàlisis, durant el 2023 es recollien el primer semestre i el segon semestre alrededor d'unes 25 tones de lo que és poda vegetal. Doncs el juliol, com bé he dit, que instaurem aquest servei, el que és només el segon trimestre, d'aquestes 24 tones que venien fent, o 25 tones, es va arribar a 67 tones, i durant el 2025, el primer semestre, vam ascendir a 169 tones i el segon trimestre 170. També el primer semestre del 2027 tenim 70 tones. I pel que fa a el que són la recollida de saques en si, si les contem a nivell les dades que disposem del segon semestre de 2025 i del primer del 2026, perquè ens fem una idea, en el segon semestre del 2025 es van recollir 1.541 saques i en el primer semestre del 2026 1.611 saques. El romanent total o el sumant total d'aquestes recollides han sigut unes 3.152 saques. Hem de tenir en compte que és en la zona de el que són els barris i urbanitzats, bueno, i els barris de Can Amat i tota la part de Can Vilalba. Per tant, podem dir que el servei de poda gratuït ha tingut una molt bona acollida, ha sigut un èxit, i des d'aquí m'agradaria agrair a totes i tots el bon ús que hem tingut d'aquest servei. Gràcies.
1: Gràcies. Obrim un primer torn de paraula des del grup municipal de Vox, el seu portaveu, Jaume Casino, sisplau.
2: Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar mi pésame a la familia del fallecido. Y hablando sobre este punto, desde el Grupo Municipal de Vox, ya saben ustedes que votaremos a favor. Siempre Vox votará a favor de lo que sea arreglar, modernizar, reparar cualquier incidencia, cualquier accidente, cualquier iniciativa que vaya sin ideología y que vaya por el beneficio de los vecinos. Pero quiero aprovechar aquí para decir una cosa muy importante, porque algunos vecinos hemos conocido hoy Bueno, entre estos días, que el ayuntamiento dice que la cuota del gimnasio municipal, la de mes de agosto, ese mes que hubo un accidente, ese mes que no pudimos ir a todas horas, ese mes que además tiene un horario más corto de lo habitual, se nos va a cobrar con un 33% de descuento. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma? Estamos a 24 de septiembre y ahora nos dicen que nos van a cobrar el mes de agosto cuando ha habido un accidente, cuando se ha incendiado, cuando no hemos podido ir, cuando el horario es ha disminuido, porque no es horario normal, es horario de vacaciones, y nos dicen que nos van a cobrar y encima un 33%. Parece una broma. Pero es que hoy, bueno, entre estos días nos avisan que el mes de septiembre, que aún no se ha cobrado, se va a cobrar a partir de mañana. Pero ustedes no saben las preocupaciones reales de los vecinos, ustedes no saben que a final de mes los vecinos están, cuando van a comprar, mirando la cuenta de banco porque saben que no pueden comprar una cosa, que tienen que dejar cosas en los estantes porque no se lo pueden permitir. Y ustedes van y dicen que se lo van a cobrar a partir del 25 de septiembre. Esto parece una broma, la verdad. Parece una broma y es una muestra más de que el Partido Socialista no sabe las preocupaciones reales de los vecinos, que una es no llegar a final de mes. Así que es una broma y de ser muy jeta que se cobre el mes de agosto y encima decir ahora que se va a cobrar el mes de septiembre. Vuelvo a repetir esto por un lado. Reafirmamos que votaremos a favor de esta iniciativa, pero esto hay que solucionarlo y esto es una cosa muy grave. Gracias.
1: Desde Esquerra Republicana, la seva portaveu, Sara Roca, sisplau.
3: Il·lustríssim senyor alcalde. Bé, des d'Esquerra Republicana votarem a favor, no sense reticència, perquè tot i que entenem la motivació, considerem que potser no és el moment més indicat per fer certes millores al camp. Al Centre Aquàtic Municipal, i més tenint en compte que s'ha aprovat un estudi d'ampliació del mateix, però sobretot per la nova mossegada del romanent que aquesta representa. Gràcies.
1: Gràcies. Des d'Alternativa en Comú, seu regidor José Andrés Martín.
4: Sí? Ara? Vale. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a totes i tots. Deixi'ns dir, primer de tot, que aquesta modificació de crèdit que avui ens presenten, la onzena del que portem d'any, i que no és menor, com bé s'ha dit, són 476.000 euros, doncs sí que efectivament respon gairebé en la seva totalitat als criteris d'una veritable modificació de crèdit segons normativa. És a dir, que no es pot demorar, és una despesa que no es pot demorar fins a l'exercici següent i per la qual al vigent pressupost no hi ha crèdit. Bé, acostumats com estem a modificacions pressupostàries agafades amb pinces, realment, doncs avui almenys estem d'acord en que si cal fer aquesta despesa, la via del crèdit extraordinari, doncs ara sí, és la que toca. Ara bé, des d'Alternativa en Comú no tenim clar que ens toqui assumir la part de la modificació de crèdit destinada a solucionar els desperfectes produïts per l'incendi al Centre Aquàtic Municipal, que com ja bé s'ha dit són de 411.000 euros, ni que la via sigui la creació de crèdits extraordinaris. Òbviament, en aprovar-se el pressupost 2026, ningú comptava que tindríem un incendi al Centre Aquàtic Municipal, no? Previst. I en aquest sentit, tot i que cal felicitar-se, primer, pel fet que només es produïssin danys materials, doncs des d'Alternativa en Comú esperàvem que fossin les asseguradores les que des d'un primer moment es fessin càrrec d'aquestes despeses i no l'Ajuntament. I que quedi clar que no és una qüestió de desconfiança vers l'equip de govern, sinó més aviat de manca d'informació. Una informació que ja hem sol·licitat però que encara no ha estat lliurada al nostre grup, atès que és cert que no fa tants dies que l'hem demanada. No és una crítica en aquest sentit. En qualsevol cas, la realitat és que ara mateix, en aquest moment, no disposem ni dels informes pericials que s'hagin pogut realitzar per determinar la causa del sinistre. No disposem tampoc del pla de manteniment dels equipaments municipals que va realitzar la Diputació en el seu moment, ni disposem de la darrera inspecció obligatòria al sistema antiincendis del Centre Aquàtic Municipal, que és obligatòria segons contempla el Real Decreto 513/2017. I finalment, tampoc disposem de la informació concreta de les actuacions que es realitzaran i si aquestes, com vam comentar a la comissió informativa, responen exclusivament a reposicions d'elements malmesos per l'incendi o ja de pas a inversions, no? I aquest matís és important. És a dir, en resum, potser no comptàvem amb patir un incendi, ningú hi compta, però és possible que alguns dels elements malmesos ja s'haguessin d'haver actualitzat o reformat fa anys. Una qüestió que a dia d'avui desconeixem i que potser ens aclariran en una estona en el debat del PREC que també nosaltres portem al plenari sobre aquesta monogràfica, sobre aquesta qüestió, no? Per tot plegat, entendran que nosaltres avui ens haguem d'estenir, des que no disposem dels arguments objectius que ens permetrien determinar si efectivament la despesa extraordinària que avui ens demanen i que és bastant elevada, doncs si li toca, si li correspon a l'Ajuntament assumir-la o no, i si la via del crèdit extraordinari és l'adequada. Gràcies.
1: Gràcies. Des del govern, regidora Maite Novell, sisplau.
0: Sí, bé, bueno, estava contenta perquè per primer cop amb una modificació pressupostària, desgraciadament i malauradament amb el cas succeït de l'incendi, que no ho esperàvem tots ni molt menys l'equip del govern, no estiguéssim tots d'acord i em sobta i lamento que no estiguem tots d'acord, no? Però bueno, dit això, sí que m'agradaria puntualitzar certes incongruències que he escoltat. Per part de l'equip de Vox, no sé si potser la informació l'ha rebut equivocada o està mal informat. Li recordo que les instal·lacions del Centre Aquàtic Municipal es van obrir el 10 d'agost. El 10 d'agost ja es podien iniciar les activitats com bé s'ha anat fent durant tots els mesos d'agost, perquè precisament en el que és la piscina es fan les actuacions, però es pot accedir a dalt a la sala de màquines, com vostè bé sap. Per tant, el que és l'activitat es va iniciar el 10 d'agost. I, lògicament, per això s'ha rebut aquest mail als usuaris i usuàries del Centre Aquàtic Municipal que hi haurà aquest descompte del mes d'agost perquè s'ha fet el còmpute d'aquests 10 dies que no han pogut accedir a les instal·lacions, es descompta de la quota. Inclús aquells 3 dies del mes de juliol que la gent no va poder accedir per culpa de l'incendi també seran retornats. Per tant, crec que la informació que li donen està equívoca o, bueno, ja, com sempre dic, la meva porta està oberta per traslladar-vos la informació. Després també comentaven el tema si es fan millores, si s'aprofita. Aviam, no, ho he dit i ho torno, insisteixo, el que s'està fent és substituir tot el que s'ha malmès en l'incendi. Però clar, si vostès consideren que és una millora, com podem considerar qualsevol de nosaltres, tenir ara una sauna modernitzada d'enguany, pues, lògicament sí, clar, clar, però no, s'està substituint precisament aquells materials que estan malmesos. Tècnica jo no soc, hi ha un expedient tècnic on diu el que vostè apuntava, senyor José Andrés, del manteniment, dels informes pèrits que estan a l'expedient. Hi ha un dels informes, ja li avanço, que ja indicava, com bé he dit, incendi fortuït. Per tant, aquí també li resolc el dubte pertinent. I després també, contestant a la senyora Sara Roca, que comentava això del tema de les millores, em sembla que li he donat resposta, no? Que no és millores, les millores ja les vam aprovar, com també he apuntat, en la modificació pressupostària del mes de març, que no vam tenir tampoc el recolzament per part de tots el consistori. Sí que s'han actuat, com he dit en la primera part de la meva exposició, i s'han fet el que són la restauració en el bas de la piscina, s'ha tret a un mur que hi havia divisori en el que és la zona d'activitats i la zona de bany, i s'ha fet, doncs, s'ha posat també, s'ha instal·lat la cadira habilitada per poder fer pràctica d'esport a aquelles persones amb mobilitat reduïda. I crec que no em deixo res. I bé, bueno, sí, el tema de lo que és la... Vostè apuntava, senyor José Andrés, de que malauradament que nosaltres puguem avançar aquests diners i que no haguem rebut. Com bé tots sabem, les indemnitzacions amb una assegurança no venen a correcuites. I ho hem estat perseguint, però també tenint les circumstàncies del mes d'agost, com també nosaltres hem tingut aquest sobreesforç de tot l'equip que ha treballat dia i nit durant el mes d'agost per poder tenir aquest inici d'activitat, com li comentava senyor Jaume, del 10 d'agost, que es podien iniciar aquestes feines, doncs malauradament l'assegurança no ha anat tan ràpida com potser les feines que sí que s'ha fet per part dels treballadors de l'Ajuntament, i per això des d'aquí també tot l'agraïment a aquest personal que ha estat treballant dia i nit durant els mesos, últims mesos, dies de juliol i el mes d'agost. Gràcies. Crec que us ho ha aclarit tot, o no sé, si teniu algun altre dubte, dieu.
1: Jo crec que sí, per puntualitzar una miqueta, si em permet, regidora, i ho ha explicat molt bé l'última part de la seva intervenció, al final, no? I una miqueta comentant la posició que ha tingut en aquest cas des d'Alternativa en Comú respecte a aquesta posició de dir o semblança de dir que nosaltres avancem els diners. Nosaltres el que fem és, tenim un ajuntament que no està endeutat i que té capacitat econòmica per poder continuar treballant aquestes tasques, poder pagar les tasques que s'han realitzat als treballadors i treballadores que han intervingut en la coordinada tasca que en 10 dies han sigut capaços de poder reactivar en una gran part de l'oferta esportiva del nostre municipi, i poder-lo fer i poder-lo dur a terme és producte de que n'hi ha una solidesa econòmica i que n'hi ha aquesta coordinació. Comentar avui que no teniu aquesta informació demostra que el que s'ha fet és un gran treball molt ràpid, i segur que molt més ràpid que qualsevol assegurança. No n'hi haurà cap assegurança que sigui capaç de poder pagar una obra abans de que es faci. Però nosaltres, com a administració pública, i vostè sap o ha de saber, nosaltres hem de fer aquests contractes, i per poder fer un contracte i encomanar una gestió de que facin uns banys, que facin una instal·lació d'aigua o que facin una instal·lació elèctrica al nostre gimnàs, nosaltres hem de tindre i hem de disposar d'uns diners abans de poder-lo contractar. Això és l'administració, i aquí tothom ho sabem. Això vol dir que nosaltres hem de tindre aquesta disposició de crèdit, que, com bé s'ha dit, no la sabíem que al gener tindríem aquesta necessitat. Per tal de poder contractar, hem de tindre els calés. I per tal de poder tindre els calés, el que s'ha de fer és una modificació que portem avui aquí. Vindre aquí a comentar i dir que avancem uns altres escalers, òbviament, és la lògica, per tal de poder-los. Nosaltres ja ens hem preocupat de poder i la Diputació i demanar calés i a l'assegurança a treballar perquè sufragin. I nosaltres, com ja li van comentar a la Comissió Informativa, l'objectiu únic és que es rescabalin tota la despesa que es fa. Quan es faci aquesta despesa, com bé comentava abans la regidora, tota l'actualització de tasques que es fan, vostè ha comentat de forma erràtica, i per això li faig aquesta correcció pública, que es podrien haver-se fet abans. No, les correccions, el que es podia haver fet abans ja estava planificat i s'ha fet, que és l'eliminació d'una part d'un mur que permet que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a qualsevol espai aquàtic del nostre municipi. Per què? Molt senzill, perquè tenim un mur amb una rampa que accedeix, i també una silla que hem col·locat, una cadira que hem col·locat, tant a la piscina d'oci i a la piscina de natació, que també tenim a la piscina d'estiu. És a dir, a Abrera, no sé quants municipis ho poden dir, nosaltres sí ho podem dir i comentar, les piscines que tenim són accessibles perquè la gent pugui, sense tindre en compte la seva mobilitat, accedir a fer la pràctica esportiva de natació. Tan important, i així ho considerem. Entenc que és complicat i cada cop més, doncs, donar un vot favorable a les propostes del govern, però en aquest cas permetim que li digui que l'argumentari que ha manifestat té certs elements que no són gens clars, i per això m'he permès la capacitat de poder aclarir-los. Comencem un segon torn de paraula, en aquest cas des del grup municipal de Vox. Sisplau, regidor Jaume.
2: Gracias, señor alcalde. No me quiero extender mucho, se lo explicaré igual que con su retórica. Mira, es que usted juega un juego muy inteligente, que es decir una parte de la historia, pero no otra, porque usted no para de repetir que se ha abierto el 10 de agosto. Entonces significa que estuvo cerrado. Si el incendio fue el día 29, estuvo cerrado 12 días. 12 días que usuarios no pudieron ir al gimnasio municipal. 10 días de agosto. Pero es que es más, el resto de días de agosto no pudieron ir al jacuzzi porque se había incendiado. No pudieron ir al gimnasio grande. O sea, que ciertas instalaciones no se pudieron proveer ni se pudieron acceder. Entonces, que usted venga aquí y diga que no pasa nada, pues normal que los vecinos se quejen de que le cobres una cuota a unas personas que no están utilizando todas las instalaciones, que encima el horario del gimnasio en agosto es menor que el de día habitual, que es de 7 a 10. Encima es menor. Y encima, 10 días menos. Pues lo normal es que si es solidario, si se es solidario, como dicen los socialistas, porque el socialismo, según ustedes, es dar mucho, pero esperar poco. Y es al contrario, robar mucho y dar poco.
1: Entonces, disculpe. En cuanto hace y emite una acusación e insulto de ese tipo, le llamo al orden por primera vez. Quede constancia. Le llamo al orden por primera vez. No le voy a tolerar ninguna falta de respeto. Sí, toda posibilidad de poder explicarse y estoy convencido de que puedo hacerlo de forma educada y sin ningún tipo de tener necesidad de mostrar ningún tipo de carácter que sea completamente irreverente y completamente insultando ni faltando al respeto a ningún miembro de este consistorio. Gracias.
2: Gracias, señor alcalde. Tiene usted toda la razón. No hay que insultar en este pleno. Robar no es un insulto, es un adjetivo que demuestra lo que está haciendo.
1: Le voy a advertir. Cuando usted acusa sin fundamento, está insultando. Obviamente que usted defina que la palabra que dice tiene un significado, eso no tiene ningún tipo de discusión al respecto. Pero si la palabra la emite contra otra persona sin tener y solamente por el hecho de decir o porque sigue consignas o lo que usted esté obligado a decir en este pleno, me explico, lo que tiene que hacer es asumir las consecuencias. Y si usted insulta, yo le llamo al orden. Continúe.
2: Gracias, señor alcalde. No, tiene usted toda la razón, se lo voy a repetir. No quiero insultar a nadie, ni he insultado a nadie, ni es más, no me he referido a nadie. He dicho que los socialistas roban. ¿Por qué? Porque hay jueces que condenan a socialistas por robar, como por ejemplo Zapatero, como por ejemplo el caso Griñán.
1: Le vuelvo a Un segundo, por favor. Ruego al público, si no hace falta que señale, ruego al público, por favor, en moderación, y ruego al regidor que no intente lo que lleva acostumbrado tiempo haciendo, que es provocar reacciones. Le voy a corregir en dos cosas, ya que las ha dicho y estoy legitimado para ello. Una es con lo que ha dicho anteriormente, pero se lo voy a decir, para que la gente de Abrera no se asuste. El jacuzzi no se quemó. ¿Vale? Eso lo he dicho antes, le corrijo. Supongo que del estado de nervios, el jacuzzi no se quemó. Y el segundo, la segunda cosa que también le corrijo, el señor Zapatero no ha estado condenado. Entonces, no acuse, no se vaya hacia adelante, de verdad. Diga lo que piense y no lo que le dicen que tiene que decir. Continúe.
2: Gracias, señor alcalde. Estaremos así toda la tarde, hasta que usted me deje y sea democrático.
1: Hasta que tome las medidas que tenga que tomar. Gracias.
2: Pues toda la tarde. Como decía, yo no insulto a nadie, ni quiero insultar a nadie en esta sesión plenaria. He dicho que los socialistas roban porque me baso en ideas, bueno, no ideas, en pruebas científicas, en pruebas judiciales, del cual el Partido Socialista tiene más de 800 millones robados en la historia de España. Es más, 600 millones robados en Andalucía, el caso ERE, como Griñán, como Chávez, como vuelvo a repetir, como Zapatero. Entonces, usted ha dicho que asuma todas las consecuencias de insulto. Yo lo asumiré. Asuma todas las consecuencias de usted si pertenece a un partido corrupto, cocainómano
1: cuando
2: y deputero.
1: Mira, asúmalo. Usted tiene ganas,
2: si no,
1: de verdad, usted
2: es
1: tiene
2: muy
1: ganas,
2: fácil, pero no me interrumpa.
1: Usted tiene, perdone, no interrumpo, yo tomo la palabra cuando lo considere por algo.
2: Cámbiese de partido.
1: No tiene la palabra, le daré yo la palabra, yo soy el presidente de esta sesión plenaria, para aclarárselo por si no lo sabe o por si lo sabe y lo ha leído, se le ha olvidado al respecto. Usted puede proferir insultos fuera de los temas de los que estamos hablando. De hecho, me extraña de que hoy hagamos una modificación presupuestaria y haya gente que no se haya ido a la Feria de Abril. Una cosa que de agradecer que esté en este, que todos estemos en esta sesión plenaria. Pero yo creo y le pido que se centre, de verdad. O sea, no tenga tanta prisa, no tenga tanta ansia. Centre el tema, su opinión sobre los temas que estamos tratando y hágalo. Porque no voy a permitir que en esta sala se le falte el respeto a nadie. Y de eso me encargo yo. Si usted va a insistir y va a juzgar, prejuzgar y va a constantemente usar un lenguaje que incite al odio y que incite a esas opiniones subversivas y demás y tal, le llamaré al orden todas las veces que haga falta y tomaré las medidas que sean necesarias. Yo entiendo que tenga, y todos tenemos el derecho de opinar, pero no de generalizar. No puede meter todo en el mismo vaso. Aquí estamos las personas que estamos y yo le pido que haga el ejercicio de poder centrarse en lo que nos ocupa. Ayuntamiento de la Abrera, nos centramos, no quita de que usted pueda tener una opinión sobre otros temas, pero no juzgue, no tenga esa intención constante del insulto, de la provocación, porque unas personas han sido juzgadas bajo un sentido. Todas las personas que forman parte de todos los grupos políticos han tenido gente juzgada, han tenido diferentes situaciones. Me sabe mal utilizar la palabra para esta elección, pero lo que pido, por favor, es que nos centremos en el tema y que sigamos, por favor. Gracias.
2: ¿Cómo va diciendo, señor alcalde? ¿Se me escucha? Sí. Como iba diciendo, señor alcalde, estaremos así toda la tarde. Pero para acabar, asuma las consecuencias de su partido. Y lo he dicho, 12 días sin instalaciones, no se pueden proveer ni acceder a todas las instalaciones, se lo digo con su retórica, no cobra la cuota, 0 euros. Hay que ser solidario, como dicen los socialistas. Sea solidaria, por favor. Y no le diga a las familias ahora, al 24 de septiembre, que paguen la factura del mes de septiembre. Por favor, usted lo sabe. Gracias.
1: Gracias. Continuamos desde Alternativa en Común, su regidor José Andrés Martín, por favor.
4: Gracias, alcalde. Bé, si aquest ple no fos el, no, o sigui, si aquesta modificació pressupostària de gairebé mig milió d'euros, que són molts diners, doncs hagués passat a lo millor al ple de novembre, doncs a lo millor estaríem ara davant de la primera aprovació d'una modificació pressupostària per part del nostre grup, potser, no? Segurament. Perquè, mirin, no sempre, afortunadament, no sempre passa el que va passar a l'agost, no? Afortunadament, a Breda, doncs, això és un fet bastant insòlid, no? Tan insòlid com el que ha passat avui amb la ràdio, que en 15 anys no havia passat mai. Jo haig de felicitar la ràdio per això, perquè no havíem tingut mai, que jo recordi, en 15 anys, cap incidència. Bé, dit això, no estem acostumats a que passi això i l'immediatesa amb la que se'ns ha presentat aquesta modificació de crèdit, que és una gran modificació de crèdit i que té una afectació molt important sobre el pressupost, doncs fa que nosaltres avui, realment, des d'un punt de vista no tan polític i sí més gairebé tècnic, podríem dir, doncs nosaltres ens plantegem, no?, que ens falta informació i que no podem donar un vistiplau amb total conformitat, no? Perquè, fixi's, és que encara nosaltres no sabem oficialment quina ha estat la causa del sinistre. O sigui, no ho sabem. No tenim el resultat, com dèiem, de les inspeccions obligatòries del sistema antiincendis. És a dir, nosaltres, amb voluntat de ser dirigent amb la despesa pública, amb els diners de totes i tots, doncs nosaltres no podem donar tan d'hora, tan ràpid, tan immediatament aquest vistiplau a aquesta despesa. I això és el que nosaltres voldríem que avui s'entengués, que no és tant un no polític, sinó que és un no més tècnic, que fruit de la situació i d'aquesta immediatesa. Llavors, a mi personalment em sap greu que se'ns digui que tenim una postura erràtica, com ha dit senyor alcalde, perquè no, justament hem dit el per què. No tenim informes pericials, no tenim el resultat de l'auditoria obligatòria que s'ha de fer cada 10 anys als sistemes antiincendis públics. Tot això a nosaltres ens fa posicionar-nos d'aquesta manera, que a banda, és que no és un no, és que és una abstenció. Vull dir, no estem posant pals a les rodes. És una abstenció, punt. Gràcies.
1: Gràcies per tancar, regidora. Matenovell.
0: Bé, tornant a centrar-nos en el punt que porta l'ordre del dia, senyor Casino, el convido, si us plau, a que faci els deures i treballi. Les taxes i ordenances se les podria revisar i es podria revisar la taxa del Centre Aquàtic Municipal. Com ja he explicat anteriorment, els van obrir les instal·lacions com sempre s'han obert en el mes d'agost, que és utilitzar el que és la zona de màquines, i perquè en les altres zones, tant en la zona de piscina com en les altres zones de manteniment que es fan durant el mes d'agost...
1: Sisplau, deixi parlar la regidora. Sisplau.
0: S'aprofita el mes d'agost precisament per fer les actuacions de millores o les pròpies actuacions de manteniment que requereix el Centre Aquàtic Municipal. Per altra banda, em sembla que ho he deixat ben clar que el dia 10 d'agost, amb un treball un treball immens que han tingut tot l'equip que han estat treballant al Centre Aquàtic, com bé he dit, els últims dies d'agost i els 10 primers dies de juliol i els 10 primers d'agost treballant incertament dia i nit per poder netejar i poder obrir el dia 10 d'agost. I com he dit, i torno a repetir per si no ho he entès, la quota del mes d'agost s'ha bonificat al 33% precisament per fer el còmpute de poder fer el cobro pertinent dels dies que no es va poder accedir a les instal·lacions. Per altra banda, també li recordo, que potser vostè no ho ha mirat tampoc, els usuaris del Centre Aquàtic Municipal també tenen l'accés a la piscina d'estiu gratuït. Per tant, em sembla que no sap el mes d'agost com s'actua en el Centre Aquàtic Municipal. Per això el convido a que faci a les nostres ordenances de les taxes, que se li faci una revisió de lo que és la taxa del Centre Aquàtic Municipal. I en resposta al senyor José Andrés, dir-li que, aviam, com bé he dit abans, tècnica no soc, però sí que el que puc ser, i això ja porto uns anys, és que porto els serveis econòmics d'aquest Ajuntament, i precisament perquè tenim l'Ajuntament que tenim i tenim la solvència que tenim, nosaltres hem fet aquesta modificació pressupostària perquè aquests treballs que han tingut aquest personal i aquestes feines que s'han fet durant el mes d'agost, que, com bé vostè ha puntualitzat i com també jo he indicat, la companyia de l'assegurança ha demorat i que l'informe l'hem rebut fa pocs dies, per això tampoc vostè tampoc el té, perquè nosaltres fa pocs dies que el tenim, però també ja li dic i ho sap que se li donarà la informació pertinent, com també ho ha apuntat, no?, que fa poc que ho ha demanat. Per tant, se li facilitarà, pues, com veurà, que aquests informes han sigut molt a posteriori. Pues, com que aquest Ajuntament precisament és solvent i aquest equip de govern és seriós, vol pagar precisament aquestes feines el més aviat possible, perquè aquestes feines, com comprendran tots vostès, el mes d'agost em sembla que tothom hem gaudit de les vacances, però hi ha gent que té treballs que han d'estar allí el dia a dia, i crec que és de recepta, com a mínim, que es pagui l'abans possible, encara que nosaltres no haguem rebut la indemnització. Crec que també ho he deixat clar en la meva exposició. Aquest crèdit que disposem en aquesta aplicació pressupostària serà retornat en quan tinguem la indemnització i la subvenció de la Diputació. Per tant, quedarà a zero. No sé si ho he deixat clar i si no, doncs... Pues,
1: ja. Jo crec que sí. Ho tanquem aquí el debat d'aquest punt. Passem, doncs, a la votació, que tindrà els vots a favor d'Esquerra Republicana, Grup Municipal de Vox i Partit Socialista, abstencions, d'Alternativa en Comú. Bé, continuem, doncs, amb l'ordre del dia. Ara passem al punt 3, que és l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari 2025. Té la paraula la regidora Maite Novell, de Serveis Econòmics, sisplau.
0: Gràcies, alcalde. Bé, tenint en compte el resultat econòmic patrimonial envers el 2024, podem observar que el 2025 ha estat un any d'ingressos i gestió ordinària molt similars al 2024, tot i no tenir cap increment en els impostos amb la seva congelació dels mateixos. Pel que fa a les despeses de gestió ordinària, resulta l'increment en béns i serveis a la ciutadania i a la contractació de personal. En la liquidació del pressupost 2025 se'n desprèn per drets reconeguts nets l'import de 23.094.990,51 €. D'aquests, el 78% ha estat d'execució i unes obligacions reconegudes netes de 22.244.682,47 €. El 75% d'aquesta execució ha estat el que és el mateix de les despeses de l'Ajuntament, obtenint un superàvit i un resultat pressupostari ajustat de 993.773,74 €. Pel que fa al romanent de crèdit o saldo no afectat pel compliment d'obligacions reconegudes, ascendeix a un total de 7.379.746,84 €. I uns fons líquids nets, o el que és el mateix, els diners líquids que tenim en els comptes bancaris el 31 de desembre de 2025, és de 10.898.031,89 €. Els bons resultats de la liquidació 2025 venen acompanyats de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera i un estalvi net d'un 6,48%, o el que és el mateix, amb un import total de 1.413.647,93 €. També val destacar i remarcar que aquest Ajuntament segueix amb el endeutament zero, com venim anys fent-ho. I des d'aquí sí que vull agrair la feina del personal de l'àrea d'intervenció i de tresoreria, per cert, també donar la benvinguda a la nova incorporació de la nostra interventora i la nostra tresorera, Meritxell i Isabel, i també a tots els serveis municipals que fan possible una gestió rigorosa i transparent dels recursos públics. Gràcies.
1: Gràcies, Maite. Obrim un primer torn de paraula des del grup municipal de Vox, el seu regidor Jaume Casino, sisplau, Jaume.
2: Gracias, señor alcalde. Intentaré ser lo más breve posible. Como ustedes saben, el ejercicio económico de 2025 nosotros votamos en contra. Y votamos en contra para que nos escuchen los espectadores y todos los vecinos por lo motivo siguiente, porque la mayor partida o el mayor gasto no es a las principales preocupaciones de los vecinos. Es más, ¿cuál es una de las principales preocupaciones? La vivienda. ¿Cuánto ha gastado el ayuntamiento del 100%? Pues un 0,25%, aproximadamente 55.000 euros, cuando es un dilema para los jóvenes independizarse, cuando es un dilema para muchas familias que ven que no pueden pagar el alquiler, que no pueden pagar la hipoteca. Pero el ayuntamiento solo invierte el 0,25%. Esta es la preocupación del Partido Socialista en vivienda. Pero es que vamos a otra preocupación, la seguridad y el orden público. Solo invierten, no llegan ni al 8%. Cuando los hurtos en 2025 suben un 3%, cuando los robos en domicilio suben un 55%, cuando las agresiones sexuales suben un 100%, aquí las feministas no dicen mucho, cuando las lesiones suben un 100%, cuando los maltratos en el ámbito del hogar suben un 85%, vaya casualidad, relacionado con el aumento de inmigración. Es que esto equivale a pasar aproximadamente un dato tan simple como de un robo cada 20 días en 2024 a uno cada 13 días en 2025. Los datos no me los invento, están sacados por la Generalitat de Cataluña, que gobierna el Partido Socialista. Lo digo por si dice que los datos son fascistas, ultraderechistas, pues son socialistas, parece ser. Otra preocupación de los vecinos, las calles, ¿no? ¿Cómo están en una situación precaria, en un deterioro, las urbanizaciones, los barrios, ¿no? Urbanismo. Pero es que solo se gasta el 5%. La limpieza, como vemos como los containers, las calles están sucias y los containers llenos durante el fin de semana. Incluso durante la semana, pues solo invierte un 2,52%. Pero es que en acción social, en promoción social, que las familias lleguen a final de mes, ayudar a que los españoles tengan hijos frente a que los únicos que tienen hijos es la inmigración, ayudar a pagar gastos farmacéuticos o gastos en el hogar, pues solo invierte el ayuntamiento un 6,08%. Esta es la realidad. ¿Pero dónde invierte más el ayuntamiento? ¿Dónde ha gastado más? Se lo digo, en personal municipal, en personal público, en funcionarios, porque el Partido Socialista siempre está a favor antes del Estado de los políticos, de la administración de los políticos, de aumentar el gasto superfluo, de aumentar el personal superfluo, no el personal que es necesario, como por ejemplo las personas que limpian nuestras calles, no vemos más. O por ejemplo, la asistencia al ciudadano. Cuando nosotros bajamos aquí abajo, a la primera planta, necesitamos una ayuda, hacer un trámite, no hay más que nunca. Eso sí, 8 millones de euros es lo que más se gasta en personal público. 8 millones, un poco más de 8 millones. 500.000 euros más que el año anterior. Esta es la realidad. El ayuntamiento prefiere la ideología y el gasto de los políticos. Porque hemos visto que las principales preocupaciones de los vecinos no es donde más se invierte. Por eso, volvemos a reivindicar que Vox votará en contra. Y esta es la realidad. Mientras que el ayuntamiento no gaste el dinero en las principales preocupaciones, que son la vivienda, el orden y la seguridad, ayudar a las familias a que tengan hijos, ayudar a las familias a que lleguen a final de mes, a modernizar, rehabilitar, arreglar nuestras calles, nuestros barrios, nuestras urbanizaciones, en mejorar la limpieza. Y en todo esto, nunca votaremos a favor de unas cuentas, de unos presupuestos o de un gasto económico del Partido Socialista. Gracias.
1: Gracias. Continuem. Des del grup d'Alternativa en Comú, seu regidor José Andrés Martín, sisplau.
4: Gràcies, senyor alcalde. Voldria, primer de tot, voldríem des d'Alternativa en Comú agrair la feina al Departament d'Intervenció, atès que aquest any complim amb la normativa i els comptes s'han lliurat al ple abans de l'1 d'octubre. Això no sempre ha estat així. No sempre hem pogut fer la Comissió Especial de Comptes al maig, així que gràcies per la feina. El que s'ha de dir, doncs s'ha de dir. Dit això, si haguessin de posar algun però a la documentació que conforma els comptes, que és el que avui, no? És una part important del que avui aprovem, doncs els diríem que fora bo que s'inclogués l'acta de la Comissió Especial de Comptes, recollint els debats que allà es produeixen amb els diferents grups municipals que hi som tots allà, atès que del que es desprèn de l'expedient és de l'expedient del ple, d'aquest punt, és que aquesta comissió va ser una bassa d'oli. De fet, no surt ni la votació. I bé, tot i que entenem que els comptes estan tècnicament ben conformats, que no veiem irregularitats i que estem d'acord amb el procediment, amb el continent, no? Podríem dir, doncs cal que els hi avanci que amb el contingut dels comptes, amb el panorama econòmic que reflecteixen, amb la gestió política dels recursos econòmics municipals durant l'any 2025, doncs amb això no podem estar d'acord. I no ho estem bàsicament per dos motius. Primer, òbviament, perquè el resultat econòmic patrimonial, que és el total, perquè ens entenguin qui ens escolten i les persones que estan a la sala, doncs el resultat econòmic patrimonial és el total dels diners que mou la maquinària de l'Ajuntament en un any, doncs en 2025 ha estat deficitari en 332.000 euros. Aquest any passat, l'Ajuntament, diríem, si fóssim una empresa, que ha perdut diners. I si fóssim una família, doncs diríem que no hem arribat a final de mes. I aquí podríem discutir, per què hem arribat a aquesta situació, podríem fer un debat tècnic sobre el que es computa i no es computa en aquesta dada, no? Que és una dada certament d'una magnitud comptable, però el que creiem que no admet discussió és el fet, com dèiem, que és una obvietat, que aquesta dada, que el resultat patrimonial, econòmic patrimonial de l'any, sigui negatiu, no és una bona dada. En això jo crec que no poden estar en desacord. I segon motiu pel qual nosaltres no aprovem aquests comptes és perquè, paradoxalment, podríem dir, el que és el pressupost 2025, és a dir, aquella part dels recursos municipals que l'Ajuntament pot destinar a despesa en un any en funció dels ingressos disponibles per fer aquestes despeses, doncs això no s'ha executat com tocaria. El pressupost no s'ha executat com tocaria. S'ha acabat gastant molt menys del que vostès van comprometre amb la ciutadania quan es van aprovar els pressupostos. El que veiem és que finalment s'ha gastat, o sigui, el que veiem, perdó, és que el que finalment s'ha gastat i el que inicialment i amb les posteriors 13 modificacions del pressupost que s'han dut a terme, és a dir, amb el que després s'ha dit que es gastaria, el que es va dir inicialment i el que al final ha passat, doncs s'assemblen com un ou a una castanya. 7,4 milions, ojo, no s'han executat. I això, en un pressupost de gairebé 30 milions, vol dir que aproximadament un de cada 4 euros pressupostats no ha arribat al carrer, no ha arribat a la ciutadania. I això és una desviació massa important com perquè l'Alternativa en Comú li pugui donar el vistiplau. Si anem al detall del que no s'ha fet, perquè avui ja sí que tenim el compte general complet, aquestes 600 pàgines de la memòria, que les hem mirat totes, doncs avui podem dir que s'han destinat 3 milions menys a serveis públics bàsics. Sí, senyor Novell, no em digui que no, perquè està, a veure, sisplau. S'han destinat 3 milions menys a serveis públics bàsics. S'ha destinat 500.000 menys a serveis socials i promoció social. I s'han destinat 2 milions menys a béns públics de caràcter preferent, com ara, per exemple, instal·lacions esportives, que algunes de les quals realment estan en una situació deplorable. I, miri, li poso com a exemple la pista de les banderes, la pista poliesportiva de les carpes, que realment, o les pistes de tennis. Sense anar més enllà, però podríem aquí entrar al detall. Aquests diners que no s'han gastat han engreixat el romanent, han engreixat la guardiola municipal, el que no és cap medalla. Això no és per posar-se cap medalla, perquè això vol dir que no s'ha fet una bona gestió. La inacció no s'ha de confondre amb bona gestió. La inacció no s'ha de confondre amb bona gestió. En definitiva, avui podem dir que vostès han pressupostat de forma poc realista, com els hi passa gairebé sempre. Si haguéssim de resumir aquesta paradoxa que hem plantejat, hauríem de dir que tot i no complir amb el pressupost de despesa, tot i no gastar tot el que van dir que gastarien, tampoc han arribat a final de mes. I això és el que ens preocupa, això és el preocupant. Arribats a aquest punt, els demanem, com sempre, un exercici honest de realisme. És a dir, no podem il·lusionar la ciutadania amb publicacions sobre els pressupostos a la Bústia, a l'Abrera Info, amb presentacions en PowerPoint al plenari i a les assemblees de barri dient el que faran, el que gastaran i tal, per després enviar a la guardiola de l'Ajuntament un de cada 4 euros, executar només el 36% de les inversions promeses, 36, que és que això és poquíssim, i arrossegar promeses de pressupost sense acabar de materialitzar-les mai. O, i això nosaltres ja ho hem dit moltes vegades, acabar modificant 13 vegades el pressupost de l'any, que és el que va passar en 2025. Aquest any ja anem per 11. L'any passat van ser 13. Ni tampoc poden marejar, no?, els grups de l'oposició, perquè quan un pressupost es modifica 13 vegades augmentant-lo dels 24 milions inicials als gairebé 30, quan saben que ni tenim aquesta capacitat recaptatòria, perquè no la tenim, ni, més important encara, podem executar aquests diners perquè, malauradament, i aquí puntualitzo, malauradament, existeix una llei d'estabilitat pressupostària que mitjançant la regla de despesa ens proveeix fer determinat nivell de despesa. No? Doncs bé, cal que, i ho diem sense acritud, ho diem de veritat, cal que en algun moment parem i fem un reset, no? Perquè nosaltres no comprarem el discurs de la bona gestió econòmica, que ja avui s'ha fet en aquest plenari, de la bona capacitat del múscul econòmic d'aquest Ajuntament, si del que es tracta, senzillament, com ha passat en 2025, és de deixar de fer coses. Això no és múscul econòmic. Ara estem al setembre, i si vostès volen, nosaltres, com sempre, mà estesa per estudiar els propers pressupostos de 2027 i per fer aquest exercici de realitat que els hi demanem, no? Però per això necessitem temps. Per això si ens convoquen a una setmana del plenari per parlar d'uns pressupostos que ja estan fets, que, doncs, miri, si fan això una altra vegada, arribarem a la conclusió, de nou, de que aquest govern ni té voluntat de negociació ni d'acord, sinó que es limita a imposar la seva majoria absoluta al ple. I torno a dir, ho diem sense acritud, estem disposats a treballar perquè nosaltres som una oposició constructiva i rigorosa i estem parlant dels diners de totes i tots. Gràcies.
1: Gràcies. Obrim el primer torn de respostes. Sí, des de l'equip de govern, Maite Novell, sisplau.
0: Sí, gràcies, alcalde. Bé, aviam, m'agradaria puntualitzar algunes coses que s'han comentat per aquí. En resposta al senyor Jaume, li vull recordar que és que ens ve acostumant a que tots els seus relats populistes, erràtics i sense fundament, perquè precisament el que ja he apuntat abans, sembla ser que o no fa bé els deures o qui li passa la informació no li treballa prou bé, li recordo que el ple extraordinari que van tenir el 30 d'abril, on es va parlar precisament i on es van tenir accions en matèria de vivenda, vostè estava absent. Per tant, lliçons de vivenda, poques, i em sembla que hauria de plantejar-se, doncs, això, no? Treballar. Referent al senyor José Andrés, per part d'Alternativa en Comú, les coses que m'agradaria també puntualitzar certes coses, que perquè sembla que estem en el dia de la marmota, sempre passa el mateix, sempre parlem del mateix, no? O sigui, quan tenim un resultat positiu hi ha inexecució, quan tenim un resultat negatiu incomplim. M'agradaria una mica acabar d'aclarir, que em sembla que ho faig contínuament, però vull aclarir-ho. Bé, sí que m'agradaria dir que estem amb els comptes anuals de l'exercici 2025, no estem al 2026, que em sembla que han puntualitzat el de pista, de frontó, que això ho s'estan fent ara les accions, però bueno, que vull situar una miqueta, sobretot a qui ens està escoltant, que són els comptes anuals del 2025 i parlaré de les feines que s'han fet al 2025. Bé, en l'exercici 2025 es van executar i finalitzar actuacions tan rellevants com la reparació de la plaça Rafael Casanovas, de la pavimentació, els jardins de carrer de Jacint Verdaguer, la pavimentació tant dels carrers del Jacint Verdaguer, en Sant Clavé i Avinguda de la Generalitat, la reforma també en la nostra coberta del pavelló municipal, soterrament d'hidrants, la millora en el pati de l'escola Francesc Lluc, Francesc Platon i Sartí, la creació d'un pulmó verd al pati de l'escola d'Ernest Lluc, així com actuacions diverses en conservació i manteniment d'altres calçades municipals. Paral·lelament, durant el 2025, que també es van iniciar actuacions, però que també s'han acabat en el 2026, com algun ha apuntat senyor José Andrés, entre d'altres, m'agradaria destacar la implantació de l'altalelectura en l'aigua, la fase 1, la reparació dels quadres d'enllumenat, fase 1 també, la renovació de la xarxa d'aigua de Can Villalba en fase 3, la millora de l'estació de bombeig de les aigües residuals, la instal·lació de les veles d'ombra del parc de Can Morral, la instal·lació fotovoltaiques a la zona esportiva, la climatització al camp, la construcció d'una zona de calistènia al parc de l'estació. Per tant, i referint-nos a l'execució pressupostària que vostè ha fet referència, i com bé sap, o hauria de saber, abans d'insinuar el que insinua, que les obligacions reconegudes a data 31 de desembre són aquelles factures acceptades i pagades fins a 31 de desembre, que això no vol dir que aquells compromisos que adquirim per part de la despesa compromesa que poden durar més temps, poden ser bianuals, no existeixin. Per això sí que m'agradaria destacar i valorar el següent. En el capítol 2, i també confirmar si partíem d'un pressupost inicial de 24.063.540 euros i al llarg de l'exercici 2025 hem aprovat modificacions pressupostàries de crèdit per un import de 5 milions. Per tant, estem amb un pressupost definitiu de 29.676.981 euros. Com venim fent aquest equip de govern, els compromisos que adquirim amb la ciutadania, com així urgències o aquelles accions que s'han de fer o sí, les venim fent i farem les modificacions que facin falta mentre es pugui fer dins de la legalitat i l'estabilitat pressupostària. Per tant, dit això, sí que m'agradaria puntualitzar el que vostè comentava de l'execució. En el capítol 2, la despesa corrent de béns i serveis del pressupost final ha estat de 14.507.976 euros. S'ha contractat necessitats per 13.535.659 euros. Per tant, aquesta despesa compromesa, que no vol dir el que abans he comentat que és despesa reconeguda, factures que han arribat el 31 de desembre de 2025, doncs aquesta despesa que hem compromès arriba fins al 93%. Per tant, capítol 2 amb modificacions, 93% executat. En el capítol 4 de subvencions succeeix 3/4 del mateix. El pressupost final és de 2.071.266 euros i s'ha aprovat ajudes i subvencions per un import de 1.947.761 euros. Per tant, aquesta despesa compromesa arriba al 94%. En el capítol 6, el d'inversions, el pressupost final ha estat de 4.270.933 euros. S'han adjudicat contractes per un import de 3 milions d'euros. La despesa compromesa total és del 70%. Resta un 30% que, per tal de poder avançar-nos en aquestes contractacions i execucions dels projectes d'inversió, s'ha de tenir un calaix de temps, que a vegades és el que passa aquests 6 mesos, doncs aquest 30% correspondrà a liquidar en el 2026. En definitiva, i per resumir, un 93% de la despesa compromesa en béns i serveis és el que està compromès i el 94% en subvencions. Així, per tant, crec que podem afirmar que s'està donant resposta a les necessitats de la ciutadania i pel que fa als serveis i a les ajudes. En quant a les inversions, com he avançat, el 30% pendent correspon a projectes o obres que al llarg del termini es podran executar no tan sols en l'any 2025, sinó també en l'any 2026, com he indicat anteriorment. També ha apuntat el tema del resultat econòmic patrimonial. Pel qui ens està escoltant i pugui portar la comptabilitat financera d'una empresa, El resultat econòmic patrimonial d'un ajuntament és contempla el que en la comptabilitat genèrica diem els capítols 6 i 7, o sigui, sí, el 6 i 7 del general comptable, eh? Són el que són les BAC, les despeses i ingressos purament dit. Doncs bé, aquest resultat de 2025 què reflecteix? Sí, reflecteix que els contractes de subministrament i serveis s'han ampliat, com també hi han retribucions, s'han ampliat també les retribucions salarials de personal, com també de lo que és l'increment d'efectius. A més, també hi trobem unes vendes patrimonials de 433.000 euros que es tornaran a invertir en un patrimoni, en el patrimoni municipal del sòl. A més, he d'afegir que en aquest compte patrimonial, o en el resultat econòmic patrimonial, també es reflecteix el que és l'amortització. Per aquells que ho saben, l'amortització és algo que estem obligats comptablement a reflectir-la, però no és una despesa en si, és com una resta d'aquelles inversions o aquell material que tu tens que l'has d'anar marmant perquè... Imaginem, poso l'exemple per a aquelles persones que m'escolten i no ho entenen. Si jo compro un ordinador, ara, el 2026, sí, és molt nou, però el 2027 té un any que ha passat, que hi haurà noves, i llavors aquest any se li ha d'imputar com una merma, i aquesta merma dona un resultat en negatiu, però que no és com fictici, és com menys valor del que tenies. Per tant, si sumem tots aquests factors, la compta de pèrdues i guanys, que insisteixo, estem en l'administració pública, que no estem parlant d'una empresa on tenim que tenir beneficis, no, estem en una administració pública i on dotem de lo que és els nostres ingressos a repercutir-ho a la ciutadania amb serveis i tota la gestió que es porta en l'Ajuntament. I com apuntava senyor Casino, si no tenim personal per executar aquests serveis i totes aquestes prestacions que es donen a la ciutadania, lògicament, no sé, em sembla que ni vostè ni ningú dels que som aquí treballen gratis. Per tant, crec que és molt comprensible i normal, i així en tots els ajuntaments, que el capítol 1 d'un pressupost sigui un percentatge bastant elevat. És lògic, perquè és que sense personal... No es poden cobrir les feines ni els serveis en els que es gestiona l'administració pública. I crec que, si no teniu algun altre dubte, ja sabeu. Gràcies.
1: Gràcies. Perdó. Obrim un segon torn de paraula des d'Alternativa en Comú, regidor José Andrés Martín. Sisplau, segon torn.
4: Gràcies, senyor alcalde. Miri, senyora Novell, vostè ha dit que l'any 2025... ha estat un any similar a l'any 2024. I això, senzillament, això no es correspon amb la realitat que mostra l'expedient. Perquè, miri, nosaltres, Alternativa en Comú, o sigui, amb aquest tema no estem insinuant, com també vostè ha dit, no estem insinuant coses o aquí... No, estem afirmant. Estem afirmant en base a lo que apareix a l'expedient, els números que apareixen a l'expedient, que els números, sí que tenen cert marge, no?, d'interpretació, però són els que són, són els que són. I si nosaltres si diem que estem preocupats perquè el resultat econòmic patrimonial ha estat negatiu aquest any, ho diem perquè precisament és una cosa que ha canviat respecte a l'any 2024, que, per això li dic que no ha sigut igual aquest any, que no ha sigut ni similar per res. O sigui, l'any 2024 el resultat econòmic patrimonial, que aquí és on entra tot, vale? On entra tot, i fins i tot les despeses, algunes despeses que apareixen al pressupost, el resultat econòmic patrimonial apareixen com a actius i després es van fent les amortitzacions. O sigui, són conceptes diferents i aquí podríem estar... són diferents i són molt tècnics, però la realitat és que l'any 2024 el resultat econòmic patrimonial va acabar en positiu amb més de 2.300.000 euros. I aquest any, 2.498.000 euros. Però aquest any, 2025, perquè Estem parlant de 2025, no sé per què ha dit que si m'estava confonent amb el 2026, no, estem parlant de l'any passat, de com va acabar l'any passat. Vale. Doncs l'any passat, fixis, la gestió ordinària, la ordinària del resultat econòmic patrimonial va acabar en negatius en 178.000 euros. Que això és encara més preocupant, encara més preocupant. I nosaltres, com que això és un tema, insistim, molt tècnic i no podem avorrir aquí ens escolti, la reflexió que fem és que si aquest any no hem gastat un 25% del pressupost i tot i així, tot i no gastar un 25% del que podíem gastar, no hem arribat a final de mes i hem acabat amb un dèficit de 332.000 euros, és que alguna cosa està bastant malament com per seure's i mirar-ho bé. Això és el que volíem dir, perquè realment és preocupant. I després...

0: de d'avui han gairebé desaparegut a data de 2026. Vull dir que la situació, aquestes fluctuacions tan grans, mereixen que seguem i mirem què està passant, perquè tenim una despesa ordinària, i li hem dit mil vegades, tenim una despesa ordinària que o posem fil a l'agulla o se'ns acabarà menjant. I no és la primera vegada que acabem, si diem això, i acabem després fent plans econòmics financers, etcètera, etcètera, etcètera. No és la primera vegada. Ho hem fet. Bueno, pues, si els estem dient que ens prestem a posar fil a l'agulla, vostès tenen dues opcions, o agafar-nos la mà o no agafar-la, ja està, i seguirem com el dia de la marmota. Arribarem a la liquidació del 2026 i tornarem, però bueno, com vostès vulguin, al final. Gràcies.
1: Gràcies, regidor. Des del govern, sisplau, regidora.
2: Aviam, com bé ha repetit, dia de la marmota, crec que ho he explicat prou bé, els compromisos que es van adquirir són els que es van adquirir, i crec que ho he anat analitzant per capítol 2, capítol 4 i capítol 6, i la despesa corrent tenim la que hem de tenir, insisteixo, Abrera es tradueix en més habitants, en més serveis que donem a la ciutadania. Per tant, això s'ha de transmetre i s'ha de revertir cap a la ciutadania. Així que, permeti'm que li digui, crec que l'equip de govern, de manera responsable, fa els seus pressupostos i fa les seves modificacions pressupostàries pertinents perquè s'ha de donar el servei a la nostra ciutadania. Que vostè vegi o auguri que, com tantes vegades he escoltat, de que estamos en quiebras i que tal, i bueno, i estamos donde estamos, bueno, demagògia i mentides en sabem dir tots, i tots sabem pues això, no? Ser populistes quan toca, però li recordo, a part de, com vostè també ha anomenat, de portar les comptes en temps i forma, de complir el que estableix el Real Decret Legislatiu de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals 2/2004, la seguim complint. Hem tingut la Comissió Especial de Comptes el passat 18 de juny, hem tingut exposició pública als comptes anuals, que han pogut prestar les al·legacions pertinents i tot. O sigui, aquest és en els espais on hem d'acabar de discutir. Avui també, merament, estem fent l'aprovació que és el previ a donar comptes a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes de l'Estat. Per tant, també aquest circ tampoc toca, perquè potser avorrim una mica a la ciutadania quan precisament els resultats són els que són. Crec que ho he deixat bastant clar, i perquè, repeteixo, aquelles persones potser que no ho hagin escoltat, el resultat és positiu de 993.777,74 €. I bueno, el romanent que teníem, 7.379.746,84 €. Per tant, és que estem parlant de catàstrofes quan és que no existeixen. Així que prego que, si us plau, de manera fehacient, parlem de les coses que hem de parlar, i no anem a tenir una bola i a ser futuristes. I per això segueixo insistint que l'equip de govern portarà l'aprovació de manera responsable dels comptes 2025 i seguirà treballant per i per Abrera, bueno, i es dotarà dels serveis i dels serveis necessaris que s'ha de donar a la ciutadania. Per tant, els convido, membres de l'oposició, a seguir treballant, com vostè també estén la mà, i com d'altres membres de l'equip de l'oposició del consistori. Gràcies.
1: Passem a la votació d'aquest punt, que tindrà els vots a favor del govern, abstencions de l'Esquerra Republicana, vots en contra de la resta de grups. Passem, doncs, al punt 4 de l'ordre del dia, que és una moció presentada pel grup municipal de Vox per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i a la millora de la seguretat viària. Té la paraula el seu regidor, Jaume Casino, sisplau.
3: Gràcies, senyor alcalde. Moción presentada por Vox para la adecuación de los reductores de velocidad Abrera con la normativa vigente y la mejora de la seguridad viaria. Los reductores de la velocidad constituyen una herramienta de calmado del tráfico destinada a mejorar la seguridad vial, especialmente en zonas residenciales y con elevada presencia de peatones. No obstante, para cumplir dicha finalidad deben diseñarse, construirse y mantenerse conforme a la normativa técnica vigente

0: com més aviat millor la normalitat, però també la resposta havia de combinar fermesa i seguretat amb el compliment de la legislació nacional, europea i internacional i la protecció dels drets humans. Davant una situació d'aquesta magnitud i sempre dins de la legalitat, la ciutadania espera dels representants públics, siguin d'on siguin, estiguin en l'estament que estiguin, responsabilitat i altura de mires per trobar solucions, no que el dolor del poble ceutí de les persones migrades s'utilitzi com a munició política per alimentar la confrontació. I justament aquí és on ens hi trobaran sempre. En trobar solucions d'acord amb la llei, en debatre el necessari davant de situacions ordinàries i extraordinàries. On mai ens trobaran, i menys en el ple de la corporació municipal, és en l'insult, en la manca de rigorositat, en el tot s'hi val i en la instrumentalització i banalització de situacions que en les que han de primar sempre els drets humans. Insistir i acabo. Traslladem la nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, un poble que afronta una situació inèdita que ha hagut i ha patit un fort impacte en la seva vida quotidiana, una situació que de ben segur ha generat cansament, preocupació i malestar, i de la mateixa manera presentem la nostra solidaritat amb les víctimes que, fruit de les decisions dels seus mandataris, han estat instrumentalitzats. Aquesta és l'esclavitud del segle XXI. I que mai quedi cap dubte que davant la instrumentalització del poble per part de dirigents que responen a interessos partidistes i elitistes, sense cap tipus de consciència social, ens hi trobaran al costat de la defensa dels drets humans i de la legalitat, i no pas fent soroll o enfrontant a la ciutadania, que això són pràctiques més pròpies i ja conegudes de temps passats als que ningú que hagi viscut voldria tornar. Si algú para a pensar-ho amb deteniment 5 minuts, estic segura que la gran majoria d'aquest consistori hi estem d'acord i així ho hem demostrat. Per acabar, seguirem defensant la democràcia. Gràcies.
1: Gràcies, Júlia. Per tancar, té la paraula al grup, des del grup ponent, el regidor Joaquín Eandi. Sisplau, Joaquín.
2: Gràcies, senyor alcalde. Sí, per tancar i sense fer al·legacions, agrair la intervenció de la regidora d'Esquerra Republicana, acabo de fer una, he dit que no faria i he fet una, però bueno, no intervinguis després. I de nou, del govern. Hi ha una cançó molt famosa que deia "No és amor, lo que tu tienes se llama obsesión", no? La obsessió de la ultradreta per intentar que en les meves intervencions interactuïs amb les seves tonteries m'halaga, però és que com acostuma a repetir la meva àvia, quan un tonto coge un camino, el camino s'acaba i el tonto sigue. Si són invasors, on és l'exèrcit? Si són il·legals, per què les úniques imatges de violència que hem vist a Ceuta aquest setembre són les d'uns refugis de cartó cremant i les d'un cotxe destrossat amb una diputada dins? Perquè il·legal és un acte, no és una persona. Cremar un refugi és il·legal. Dormir a la sorra no ho és. I si un nen de 12 anys amb un flotador és un exèrcit, la piscina del camp és una base naval, vamos. S'ha parlat d'agressions homòfobes, però l'única agressió homòfoba que ha transcendit darrerament és la d'Oviedo, el crit de maricón i putos rojos de mierda. Em sorprèn sempre que els masclistes i homòfobs de la ultradreta pretenguin defensar els drets de les dones i de les persones LGTBI. Sona contradictori, no? Insisteixo que aquesta contradicció només correspon a causes freudianes, que tenen a veure amb autorrepressions, no? I això s'ha de treballar també al psicoanàlisi. També he de dir que aquí s'han parlat d'àtics, no? La de l'àtic no era la senyora Ayuso, no? Partit Popular, que s'havia gastat allà amb els diners amb qui governa la ultradreta, per cert, no? Està suportada amb els vots de la ultradreta. Si és que el problema que acostuma a tenir la ultradreta és que creuen que ho fan molt bé, però és que fan el ridícul, fan el ridícul. I és que els discursos racistes són tan limitats, tan poc intel·ligents, tan pobres argumentativament, que és molt fàcil desmuntar-los. La ultradreta té com a eslògan "primer els de casa", no? La Mari Carmen és de casa, 87 anys i 70 al mateix pis. És curiós que qui la va fer fora no va arribar nedant amb el flotador, però és que sobretot la ultradreta, a més de racista, odia els pobres, no? Si són els rics estrangers els que venen a afectar les nostres vides, les nostres cases i els nostres models socials, callen perquè estan sotmesos al capital, que és l'únic al qual responen. Segons el seu discurs, com dic, limitat i bastant poc intel·ligent, la gent que arriba és alhora un exèrcit capaç d'envair Espanya, què dic, Espanya, Europa, i a la vegada uns pobres que viuen de les paguetes que dona el Partit Socialista. S'han de decidir, o són Napoleón Bonaparte o són un problema d'assistència social, però totes coses a la duda ara, la vegada és que no és gens creïble, no? Els veïns i veïnes d'Abrera que ens escolten, els hi dic, que no caiguin en els paranys d'odiar el que és més pobre que tu. La ultradreta necessita per sobreviure que la gent tingui por i odi els altres, no? Nosaltres creiem que el que necessitem és que la gent tingui casa i es nota en què presenta cadascú en aquest ple municipal. I els nostres veïns i veïnes marroquins, tot el nostre escalf davant la situació que han de sentir d'altres veïns del nostre municipi amb aquests discursos inhumans i miserables, no? Perquè també pensem en els veïns i veïnes d'Abrera, que són marroquins i marroquines, que escolten aquest discurs als plens municipals, que escolten aquest discurs al carrer, no? I no estan sols i soles. Nosaltres, almenys el meu grup municipal, està amb ells i elles. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem a la votació d'aquesta moció, que tindrà els vots a favor d'Esquerra Republicana, Partit Socialista i Alternativa en Comú, les abstencions, el vot en contra de la resta de grups. Passem, doncs, ara a una moció del grup municipal de Vox, Abrera en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. Sisplau, regidor Jaume.
3: Gracias, señor alcalde. Los pasados días 30 y 31 de julio, Ceuta sufrió una entrada masiva y irregular de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. Un episodio que puede calificarse de invasión y que desbordó la capacidad ordinaria del control de la frontera con graves consecuencias sobre la inseguridad, la convivencia y los servicios públicos de la ciudad. No estamos ante un problema migratorio, es un episodio de extrema gravedad que ha afectado a la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de España. Por lo tanto, la gravedad de la situación exige esclarecer si existió planificación, coordinación o permisividad por parte de terceros y especialmente cualquier eventual participación de agentes o estructuras vinculadas a Marruecos. Asimismo, se saben determinar los riesgos derivados de la entrada masiva, incluidos los relacionados con redes criminales, radicalización o la eventual infiltración de personas vinculadas al terrorismo yihadista. La preocupación está fundamentada en la ciudad como Ceuta, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen desde hace años una especial vigilancia y control de la frente a la amenaza yihadista. También son preocupantes los datos conocidos por la Fiscalía, según los cuales desde los días 30 y 31 de julio se han registrado 23 agresiones sexuales, 5 de ellas violaciones con 9 víctimas menores de edad. Estos delitos deben investigarse y perseguirse individualmente. Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España. La soberanía española sobre estos territorios no está sujeta a negociación, discusión o transacción alguna. España ha defendido históricamente ante la comunidad internacional que Ceuta y Melilla y sus plazas y lugares de soberanía se integran en la unidad nacional española y que la soberanía ejercida sobre ellos es plena y efectiva. En los días 21 y 25 de agosto de 2026, miembros del Gobierno del Reino de Marruecos han vuelto a cuestionar públicamente y de forma directa la soberanía y la integridad territorial de España. A estas manifestaciones se han sumado las efectuadas por el ministro marroquí de Hábitats y Asuntos Islámicos en el curso de la ceremonia oficial presidida por el rey Mohamed VI, en la que se ha vuelto a introducir la consideración de territorios españoles como territorios ocupados. España no puede aceptar como normal que un Estado se presenta como amigo y vecino y socio estratégico, reivindique simultáneamente partes íntegras del territorio sujeto a soberanía española. Por todo ello, el Grupo Municipal de Vox propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Abrera reafirma que Ceuta y Melilla son irrevocablemente territorio español y que su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión. Segundo, condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra híbrida por parte del Reino de Marruecos contra España. Y tercero y último, manifestar el total apoyo y la plena solidaridad con las familias españolas de Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento a los militares, guardias civiles, policías y demás servidores públicos destinados en Ceuta que han afrontado la invasión de la ciudad. Gracias.
1: Gracias. Pasamos a la votación de esta moción, que tiene los votos a favor del grupo ponente, abstenciones, voto en contra del resto de grupos. Passem a la part del control, que el següent punt és la dació en compte de l'execució pressupostària del segon trimestre de l'any 2026. Ja el tercer punt de l'hora del dia és donar compte al ple de la relació de decrets del 2026-1779 al 2026-2086 i de la relació dels acords de les juntes de govern del mes de juliol i de l'agost d'enguany. Passem, doncs, un cop donat compte d'aquests dos punts, a la part de pregs i preguntes. En aquest cas, els diferents grups municipals han introduït i presentat 5 pregs amb temps i forma i una pregunta. Passem, doncs, des del grup municipal d'Alternativa en Comú, sisplau, amb l'ordre que creieu convenient, tot el seguit els precs. Des d'Alternativa en Comú, la regidora Iraida Dell. Sí? Gràcies.
4: Sí, gràcies. Bona nit a tothom. Bé, fer un petit aclariment sobre aquest prec, ja que el vam presentar arran de diverses queixes que ens havien traslladat diverses persones usuàries del casal de la gent gran pels problemes que hi ha hagut amb l'aire condicionat durant bona part de l'estiu. Des de que la vam registrar, però, hem tingut coneixement que aquesta setmana el sistema d'aire condicionat ja ha començat a funcionar i, evidentment, doncs, celebrem que així sigui, perquè el que volem al final doncs, és que les persones usuàries del casal doncs, tinguin unes condicions adequades, especialment durant els episodis de calor. Ara bé, el fet de que finalment estiguin funcionant no resol les preguntes que ens han portat a presentar aquest prec i per això procedeixo a la lectura del prec que hem presentat. Atès que diverses persones usuàries del casal de la gent gran d'Abrera s'han adreçat a nosaltres denunciant el mal funcionament de l'aire condicionat d'aquest equipament durant tot l'estiu, atès que malgrat reparacions parcials o la instal·lació d'aparells d'aires condicionats portàtils no s'ha resolt el problema fins ara, atès que fins i tot s'ha fet una recollida de signatures entre les persones usuàries per reclamar solucions i atès que aquest equipament ha estat designat per part del govern municipal com a refugi climàtic i malauradament doncs, entenem que no s'ha pogut fer aquesta funció amb totes les garanties, demanem des del grup municipal d'Alternativa en Comú doncs, les següents dubtes o preguntes. Que el govern municipal expliqui quin ha estat el manteniment de l'aire condicionat del casal de la gent gran prèvia a la temporada estiuenca, que el govern municipal expliqui els motius pel que no s'ha reparat o substituït immediatament el sistema d'aire condicionat d'aquest equipament i que el govern municipal expliqui com es pot designar un equipament com a refugi climàtic si no es pot garantir una temperatura constant i confortable. Gràcies.
1: Gràcies a vostè. Per respondre, té la paraula a la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto.
0: Gràcies, alcalde. Bé, doncs, per contextualitzar, informar que l'aire condicionat, la totalitat de l'aire condicionat de l'equipament municipal del casal de la Gent Gran mai ha estat espatllat i per aquest motiu s'hi podien garantir les condicions de refugi climàtic amb plenes garanties. El que sí es va espatllar durant uns dies, el mes de juny, va ser un dels splits de la perruqueria del casal, que es va reposar íntegrament en una setmana i mitja quan el proveïdor el va proporcionar i mentre vàrem instal·lar sistemes d'aire portàtil. Després i durant uns dies, del mes d'agost es van espatllar i per tant es van reparar i reposar dos splits de forma consecutiva dels tres que donen servei al bar del casal de la gent gran. Concretament, un dia va fallar un i es va reposar i l'altre dia de la mateixa setmana va fallar un altre i es va reparar reposant una peça. De fet, és per aquest motiu que mentre es van fer les tasques de reparació i reposició que van durar en total una setmana i mitja, vam instal·lar tres sistemes d'aire portàtils, els quals se'n van fer servir realment dos. Els aires portàtils els van deixar instal·lats després de la reparació, mentre es feien les proves en els dies venidors, ja que l'agost és un mes complicat amb els proveïdors de maquinària i per si hi hagués algun altre problema, doncs preferíem tenir els aires allà. Confirmar també que en relació als refugis climàtics, que tot i la situació d'estrès tèrmic que hem patit aquest estiu, cap dels equipaments destinats a aquesta fita ha registrat cap assistència, tot i que des d'Acció Social es realitzen les trucades pertinents i de seguiment en coordinació amb el Servei de Teleassistència, on informem de la totalitat d'aquests recursos i s'informa també d'altres serveis i consells als grups de persones vulnerables. Pel que fa al manteniment, es va realitzar la preparació, tal com està previst en aquest i en tots els equipaments, i de fet en les properes dues setmanes es realitzen els relatius a bombes de calor, en previsió que ja venim, que ja està per venir l'etapa de tardor i hivern per tenir el temps necessari davant de qualsevol incidència que ens poguéssim trobar. Tanmateix, són moltes les altres tasques de manteniment que duem a terme al casal de la gent gran i, de fet, com comentava, els esprits del bar estan reparats i en funcionament des de fa setmanes i, no obstant això, estem efectuant l'estudi pertinent en relació al clima i d'altres instal·lacions en el marc d'accions que venim realitzant a diferents equipaments en clau d'eficiència energètica i de foment i garantia de la sostenibilitat. I qualsevol aportació que vulguin que fa, sabem que són sensibles amb aquesta qüestió, doncs encantada de poder-la compartir. Gràcies.
1: Sí, gràcies, Iván Prec, sisplau.
4: Una breu aclaració. Sí, no, agraeixo les explicacions. Més que res dir que quan hem presentat aquest prec doncs no posàvem en dubte o no qüestionem que s'hagin fet actuacions i que s'hagin pres mesures per intentar revertir la situació. Sí que val a dir que les queixes ens les han fet arribar durant tot el mes de juliol i durant tot el mes d'agost. Llavors, el que, sobretot el que ens interessa és, de cara a futur, que es prenguin mesures perquè no torni a passar això i ja a les alçades a les que estem doncs esperem que funcioni la calefacció. Que es faci també la revisió. Gràcies.
1: Bé, la calefacció funciona. Les mesures que prenem és que hi ha un manteniment preventiu que alhora té accions del correctiu, però sí, el que no li puc ni garantir ni jo ni vostè a nosaltres és que no pugui succeir algun incident. Següent prec, sisplau. Raül, sisplau.
5: Vale, ara sí. Bona tarda a tothom. Aquest prec sobre l'estat de l'arbrat urbà. Ara fa 3 anys, el ple municipal d'Abrera va aprovar per àmplia majoria una moció al respecte de l'arbrat urbà i els efectes negatius de la sequera. Atès que aquesta moció contemplava tot un seguit d'acords que de forma resumida contemplaven actualitzar el pla director del verd urbà d'Abrera de setembre del 2018, acordar un espai de treball i seguiment de l'evolució dels treballs realitzats sobre la infraestructura verda, seguir garantint el reg de supervivència dels arbres de caràcter singular o monumental, iniciar els treballs necessaris per dotar la ciutat d'una ordenança reguladora per a la gestió i protecció de l'arbrat viari urbà que incorpori, entre d'altres, la obligatorietat de plantar 2 arbres per cada arbre mort o talat a l'espai públic urbà d'Abrera, seguir vetllant pel compliment de totes les obligacions i terminis pel que fa a la conservació i protecció de l'arbrat, adherir-se a la declaració del dret de l'arbre a la ciutat, coneguda com la Carta de Barcelona de 1995, i estudiar durant l'any 2024 l'adhesió a la campanya Trees in Cities Challenge. Per tot això, des d'Alternativa en Comú sol·licitem a l'equip de govern que expliqui al ple quines d'aquestes mesures s'han portat a terme fins ara i quina previsió d'actuació contemplen al respecte de les mesures que no s'han pres fins a aquest moment. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Per respondre, té la paraula la regidora de Medi Ambient, Mercè Álvarez.
6: Gràcies, Júlia. Bé, voy a intentar contestar cada una de las preguntas una a una. En cuanto a la primera, actualizar el plan director del verd urbà. El plan director existente continúa vigente. Cada año solicitamos el recurso a la Diputación para poder actualizarlo, pero de momento no nos lo han concedido. Mientras esto sucede, se ha optado por reforzar el pliego del contrato de mantenimiento, mejorándolo para garantizar una gestión más eficiente del arbolado y de las zonas verdes. El punto 2, que era crear un espacio de trabajo y seguimiento. Bien, no se ha creado una mesa de trabajo específica con el resto de partidos políticos porque no hemos podido iniciar la actualización del plan director. En el momento en que podamos hacerlo, sí se constituirá. Mientras tanto, existen grupos de trabajo entre técnicos y el Gobierno donde se hace un seguimiento de la evolución de los trabajos realizados y se valoran conjuntamente las mejoras propuestas de actuación y o proponen de nuevas. El punto 3, que era garantizar el riego de supervivencia, pues no existen como tal árboles monumentales catalogados, ¿vale? Sin embargo, sí que tenemos identificados árboles que por su antigüedad y su valor paisajístico reciben un control más exhaustivo. Por dar un ejemplo, el árbol situado enfrente de la DUC, en el parterre del Rafael Casanovas, se revisa, se poda cada año, se eliminan ramas para reducir el peso y eliminar las que podrían partirse con el viento y, por lo tanto, no dañarlo. Se realizan sus tratamientos fitosanitarios y, en este caso en concreto, no tiene un problema de riego, puesto que está colocado en una zona que dispone de él. El punto 4, que era iniciar los trabajos necesarios para dotar la ciudad de una ordenanza reguladora, pues ojalá fuéramos una ciudad. En el sentido estricto de los recursos técnicos que disponen, porque con esos recursos de una ciudad podríamos disponer de personal exclusivamente dedicado a inspecciones, redacción de planes y seguimiento técnico. Pero somos un pueblo con las ventajas de cercanía que eso implica y también con limitaciones de recursos, por lo que hay que poner los pies en la tierra y trabajar para optimizar que esos recursos lleguen en tiempo y forma a la ciudadanía. Aún así, el hecho de no tener todavía una ordenanza no significa que no se actúe correctamente, y cada vez que se corta un árbol, que no se corta nunca porque sí, se hace porque el árbol, al igual que nosotros, tiene un tiempo, un ciclo de vida en el que nace, crece, envejece y al final muere. Lo mismo que hacemos, lo mínimo que hacemos es plantar dos árboles por cada uno que se muere. Y en las obras que estamos iniciando ahora, estamos solicitando plantaciones adicionales para incrementar los espacios verdes urbanos. Además, actualmente tenemos 90 árboles pendientes de colocar, que en cuanto baje la temperatura y sea el tiempo óptimo, empezaremos a colocar en los alcorques y en las zonas en las que había árboles muertos y se han tenido que cortar debido a que, sobre todo, estos últimos años han sufrido muchísimo. Primero, por los tres años de sequía, y segundo, por el último verano, que ha sido uno de los más calurosos de la historia que hay registros. Además, hay una partida este año para parques donde se incorporarán también nuevos árboles, con lo cual cada árbol que muere, plantar como mínimo dos, en este caso lo vamos a cumplir. El punto 5, cumplimiento de las obligaciones de conservación y protección del arbolado. Como ocurre con otros contratos y como he comentado en el punto 2, existe un grupo de trabajo donde se hace un control diario de los trabajos realizados. En ese grupo se corrigen, se distribuyen tareas según las necesidades. Además de un grupo de trabajo diario, se realizan reuniones periódicas. En las que se deciden nuevas plantaciones, mantenimientos, o sea, una serie de actuaciones. El punto 6 es la adhesión a la Carta de Barcelona. Todavía no nos hemos adherido formalmente, pero ya está alineada con los principios de esta carta. Además, esta carta está vinculada a grandes operadores del sector como Eulen o FCC, empresas con las que ya trabajamos. Y el punto 7 es la adhesión a la campaña Trees in Cities Challenge. Se ha descartado porque es una campaña orientada a grandes ciudades. Es una iniciativa internacional de la UNED que invita a grandes ciudades, entre otras cosas, a comprometerse con plantaciones masivas que no consideramos oportuno adherir en este momento, y si hablamos de las plantaciones periurbanas que plantean en esta campaña, a diferencia de las grandes ciudades, Abrera ya dispone de grandes zonas forestales periurbanas, y el incremento de este tipo de masa a día de hoy y alrededor de nuestros barrios podría ser peligroso si contemplamos que últimamente las alertas por incendios son cada vez más frecuentes. En resumen, hay medidas que ya se están aplicando, otras que están en curso y otras que dependen de recursos externos como el de Diputación. Pero es importante remarcar que, más allá de los acuerdos de la moción, el Ayuntamiento ha seguido trabajando de manera constante en la gestión del verde urbano, adaptándose a un contexto climático excepcional estos últimos años. Venimos de un periodo, como he dicho antes, de sequía extrema, y aunque hemos tenido un invierno muy lluvioso, este verano ha sido el más caluroso, y todo esto ha afectado lentamente al arbolado, y por este motivo los técnicos han decidido trabajar día a día y hacer un seguimiento continuo, ajustando riegos, tratamientos, mantenimiento de manera constante, en lugar de dedicar tiempo a redactar documentos que describen lo que ya se está haciendo, al menos hasta que dispongamos de un respiro y los recursos necesarios para actualizar el plan director y realizar ordenanzas. Gracias.
1: Gracias. Sí.
5: Sí, gracias, moltes gràcies, regidora, per l'aclaració. Clar, nosaltres hem presentat aquesta moció perquè, clar, no tenen constància ni tan sols de que s'hagués fet l'adhesió, és un tràmit molt senzill, no? I com que no s'havia fet aquesta declaració, aquesta adhesió, pues, clar, no tenia molt clar si s'havia fet alguna de les coses que contemplaven en aquesta moció. De tota manera, el que sí que l'haig de dir, que sí que nosaltres hem vist que al poble hi ha diferents llocs on hi ha arbres morts, que estan talats, o fins i tot, no?, que s'han tapat els alcorcs, no?, els cossells, perdó. També ara sí que m'agradaria saber si vostès tenen un control exacte dels arbres talats al municipi i els cossells, no?, sense arbre al conjunt del municipi, no?, si ho tenen això quantificat, no?, per saber.
1: Ha dit una puntualització, regidor, sí. Sisplau.
5: Té raó. Però, de tota manera, bueno, això ja li faré arribar la pregunta. Val?
1: No, acabi, sisplau.
5: No, tinc cap problema. Si digui. La fi és que perquè volíem d'aquest tema, no?,
6: de tota manera,
5: contestar sobre aquest tema, doncs també...
6: De totes maneres...
5: Per ampliar la informació, perdó, per ampliar la informació, si tenen aquesta informació.
6: De totes maneres, aquesta informació les tenim, on estan els arbres que estan secs, que de fet ara s'està actuant, s'està començant a actuar aquests arbres que estan secs, a treure's del carrer per poder preparar la terra, per, com he comentat, quan tinguem les condicions climàtiques òptimes perquè un cop plantat l'arbre pugui no es mori, o sigui, pugui passar, començarem. Llavors, estan totes controlades. De fet, hem fet una diagnosi en la qual està la zona on està l'arbre i fins i tot, com bé diu, hi ha alcorques que sí que hem tapat, vale? Perquè considerem que l'alcorque, per un arbre que volem que visqui molt de temps i es faci gran i faci ombra per tothom, ha de tenir un alcorque amb unes dimensions considerables. Llavors, podem, quan ho preparem tot i ho comentem entre nosaltres, li explicarem una mica aquests alcorques que s'han tapat i entendrà perfectament per què aquests en concret s'han tapat. O sigui, no viuria a l'arbre.
1: En algun tema d'accessibilitat també, associat a la redistribució de l'arbrat, que aprofitant que, o davant la circumstància que l'arbre ha exhaurit la seva vida, doncs es fa alguna mena d'actualització respecte a la seva ubicació, com bé comentava la regidora, amb una relació d'1 a 2. I també aprofito perquè a vegades al costat dels arbres també contemplem fer una estructura verda, una estructura vegetal, amb un condicionant que sigui autòcton, per tal de no minvar la seva tensió hídrica, i perquè ja associem i nosaltres no neguem que n'hi ha una realitat climàtica que hem d'abordar i que hem de ser realistes amb la tipologia de vegetació que hem de tindre al municipi i els efectes bons que aquella moció que volem aprovar contempla. Sí, i tant. I tant. I tant. Continueu amb el següent prec, sisplau.
5: Moltes gràcies, alcalde. Aquest prec sobre l'estat dels imbornals municipals. Ara fa un any coincidim a l'entrada en vigor del nou contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram d'Abrera, un contracte que suposava una despesa per aquest ajuntament d'uns 120.000 euros a l'any. Alternativa en Comú denunciava en aquest plenari el deficient estat de la xarxa d'imbornals. Els imbornals que capten l'aigua de la pluja formen part del contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram. Es destinen 20.000 euros anuals a aquest concepte. Concretament, l'empresa adjudicatària està obligada a deixar-los en perfecte estat de neteja mitjançant una neteja anual dels 1.900 imbornals de la xarxa i realitzant neteges extra a fins 850 imbornals a petició dels tècnics municipals, si fos necessari. Doncs bé, tot i que amb l'entrada en vigor del nou contracte esperaven una millora de la situació que denunciaven ara fa un any, la realitat és que a dia d'avui encara trobem molts imbornals colmatats totalment de terres i o vegetació. No cal dir que, a banda de l'incompliment flagrant dels termes del contracte, aquesta situació és perillosa per a la ciutadania en un moment en el qual els episodis violents de pluja són cada vegada més habituals. Demanem, doncs, a l'equip de govern que es realitzi una nova auditoria de l'estat dels imbornals per part dels tècnics municipals en funció de la qual es determini si existeix un incompliment dels temes del contracte o, si bé, aquest contracte és insuficient i que, de forma immediata, s'implementin aquelles neteges extres contemplades al contracte que siguin necessàries en el cas que aquestes no s'hagin realitzat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè, regidor. Té la paraula la regidora d'Urbanisme i Medi Ambient,
6: Mercè Álvarez. En relación con la limpieza de imbornales, quisiera explicar un poco cómo funciona el servicio y cuál ha sido la planificación de este año. El contrato vigente establece que cada imbornal debe limpiarse como mínimo una vez al año y además contempla intervenciones adicionales, como bien ha explicado. Los 120.000 euros no son solo para la limpieza, sino que son estos 20.000 euros. El contrato de los 120.000 incorpora otra serie de actuaciones, ¿vale? En función de la necesidad detectadas, tal y como ustedes han indicado, se realizan la... El contrato vigente establece que cada imbornal debe limpiarse como mínimo una vez al año y además contempla esas intervenciones adicionales. A diferencia de otros años, en los de que la limpieza se concentraba en un periodo concreto antes de empezar las lluvias, con la nueva empresa se ha optado por un modelo distinto y distribuir esta limpieza a lo largo del año. El ciclo habitual consiste en empezar en octubre y finalizar antes de verano, para retomar de nuevo la ruta al siguiente octubre, ¿vale? Siempre que no sea necesario actuar de manera excepcional. En este momento ya están trabajando en la planificación del nuevo, cuando hablo del nuevo año es el del contrato, no el año natural, ¿eh? Ya están trabajando en la planificación del nuevo año, que comenzará el mes que viene. Es importante destacar que la empresa dispone de un GIS al cual tenemos acceso nosotros también, donde se registra y controlan todos los invernales limpiados durante el año. Esta herramienta nos permite tener un seguimiento preciso, actualizado y verificable de todas las actuaciones, además de los informes semanales que la empresa envía cada vez que finaliza una ruta. Además de la limpieza ordinaria, se han realizado inspecciones periódicas en diferentes puntos del municipio y cuando se han detectado una incidencia se ha actuado limpiando no solo el invernal, sino también que han hecho limpiezas del colector completo si ha sido necesario. Es importante remarcar que en episodios puntuales se activa el servicio de manera inmediata y urgente. Por ejemplo, el año pasado, alrededor de noviembre o diciembre, una lluvia provocó la inundación de la rejilla situada en la calle enfrente del Camp Martinet y se movilizó la empresa para que realizaran la limpieza. Además, debemos tener en cuenta que en estos últimos años son especialmente complejos. O bien no llueve nada, o bien llueve de manera torrencial y estos episodios de lluvia intensa, el agua arrastra pinaza, arena y tierra. Y cuando después pasamos semanas sin precipitaciones y con calor, este material se seca y apelmaza, dando una sensación de que el invernal no se ha limpiado nunca, ¿vale? Aunque sí que se haya limpiado. Pero es tan importante el seguimiento continuo como la planificación sectorial. El criterio es claro, existe una planificación y en paralelo recibimos incidencias no urgentes, ¿vale? Las urgentes se tratan de otra manera, a través de vecinos, vecinas o del inspector de la vía pública. No se solicita en estas incidencias no urgentes una limpieza única en un invernal aislado, porque los sectores son amplios y lo que hace es, para que la intervención sea más eficiente, se registran toda la incidencia y se planifican que esa intervención entre dentro de la ruta del sector correspondiente, para no realizar una actuación adicional en puntos aislados. En resumen, el servicio funciona, se controla con herramientas modernas y se realizan inspecciones. Se resuelven incidencias y se planifican de manera anual y sistemática. La de este año, la nueva campaña de este año empezará en octubre y retomaremos y la ruta se realizará completa como hasta ahora.
1: Muchas gracias. Sí,
5: Bé, com vostè ha comentat, no? Ara amb el canvi climàtic hi ha un canvi en la periodicitat i en la intensitat de les pluges i per tant en el règim de pluja no és a la tardor i a la primavera com era habitualment. Nosaltres hem fet una petita revisió i hem detectat un seguit de punts, no? Negres que després, si volen vostès, els podem facilitar i algun d'aquests punts porten mesos en la mateixa situació. El que ens fa preguntar, no? Si aquesta operativitat està funcionant. L'actual contracte, com vostè ha comentat i com nosaltres hem comentat al començament, de manteniment, preveu la possibilitat de realitzar la neteja de fins a 850 invernals. Creiem que no té sentit molt que n'hi hagin alguns que portin mesos en aquesta situació. O sigui, hi ha un problema de control o de que l'empresa de manteniment no està fent seguiment com l'hauria de fer, potser. I crec que si i aquesta possibilitat, doncs, se l'ha de parlar, que els tècnics parlen amb aquesta empresa i que netegin, donin una volta pel poble i que netegin els que estan en aquest moment colmaltats. Moltes gràcies.
6: Raül, com he comentat, o sigui, porten mesos, hem dit que han de fer una revisió anual, o sigui, i com he comentat, no vol dir que no s'hagin netejat almenys una vegada a l'any. Si durant aquest període entre aquesta neteja i quan ho han vist vostès hi ha hagut una pluja i el que he comentat, pluja, arrossega, es fica dintre, després s'asseca, fa un s'aculmata, un tap, i llavors s'ha d'actuar. Però per això et dic, es fan visites, o sigui, els veïns informen, vostès mateixos també poden informar, no cal esperar al ple. ¿Vale? Llavors, si tenen aquesta llista, l'únic que han de fer és portar-la i la integrarem dintre de, com ho he comentat, dintre de la planificació que tenen setmanalment per passar per allà. Per això et dic que és el que es fa. Heu detectat el mateix que detectem nosaltres, doncs la idea és portar-lo, no cal esperar aquí al ple. actuarem de la mateixa manera, que actuem quan un veí ho veu o quan l'inspector de la via pública ho està veient. De fer-ho, sí.
1: Sí, Iraida, sisplau, des d'Alternativa en Comú.
7: Sí, gràcies, alcalde. Presentem aquest prec en relació a l'incendi produït a la sauna del Centre Aquàtic Municipal. Atès que el 28 de juliol es va produir un incendi en la zona de la sauna del Centre Aquàtic Municipal, que va obligar la intervenció de serveis tècnics municipals, policia local i equips d'emergències a reprogramar diverses activitats físiques i esportives, atès que l'any 2024 la Diputació de Barcelona va lliurar a l'Ajuntament d'Abrera el pla inicial de manteniment d'equipaments del municipi amb un cost total de les actuacions previstes d'1.033.160 euros i que tenia entre un dels seus objectius garantir la seguretat de les instal·lacions. Per tot això, el grup municipal d'Alternativa en Comú plantegem els següents precs. El primer, que el govern municipal aclareixi quines eren les activitats de manteniment contemplades en el pla de manteniment d'equipaments per a la zona de la sauna del camp i quines s'han dut a terme efectivament durant aquest 2026. I, en segon lloc, que el govern municipal expliqui quines van ser les causes de l'incendi segons els serveis tècnics propis o externs que hagin participat en la reparació. Gràcies.
1: Gràcies. Per respondre, té la paraula el regidor d'Esports, Jordi Moreno.
8: Gràcies, senyor alcalde. Efectivament, el passat 28 de juliol per la tarda va tenir lloc un incendi fruit d'un fet fortuit segons ha aprovat l'asseguradora i els perits forenses que van estudiar les possibles causes d'aquest incident. I del que afortunadament i pel bon saber fer dels i les professionals que es trobaven al lloc i de la ciutadania només van anar a haver de lamentar danys materials. Fruit d'aquest incident, des de l'Ajuntament d'Abrera vàrem activar els equips de treball i les accions pertinents d'urgència per tal que la reobertura de l'equipament i posada en marxa els diferents serveis que s'hi ofereixen es produeix el més aviat possible, amb la finalitat que la ciutadania pogués seguir fent esport i salut amb plenes garanties de benestar i seguretat. Pel que fa al pla inicial de manteniment d'equipaments i per concretar, es tracta d'una diagnosi que va realitzar la Diputació i que contemplava 20 instal·lacions del nostre municipi. En cap cas, es tractava d'una subvenció per aquest import que vostès indiquen i molt menys hi havia una dotació econòmica prevista per a actuacions. Per tant, pretendre lligar una cosa amb l'altra, com a mínim, ens ha sorprès. Pel que fa a les tasques de manteniment i de preventius i correctius d'aquests equipaments, igual que de la resta, els informes que es duen a terme amb mitjans i recursos propis i que es van produir amb normalitat. I concretament, en el cas de la sauna, al igual que el control d'aigües de les piscines es realitza diàriament, donat que és una instal·lació que s'ensenya i s'apaga diàriament i, per tant, es fan els controls, reparacions i reposicions de peces. En resum, actuacions i intervencions pertinents per part de l'equip tècnic. Altrament, i per acabar, tot i la rapidesa de la reobertura dels serveis, no vull tornar a insistir amb la mida adaptada per l'Ajuntament sobre el 33% de reducció en el rebut del mes d'agost, que crec que queda clar, sinó recordar, com ja s'ha indicat anteriorment en el ple, que la reobertura i totes les tasques que s'han dut a terme no tindran cap impacte econòmic per a la ciutadania, ja que el finançament queda cobert completament amb l'asseguradora i mitjançant altres vies de finançament d'altres administracions. Des de l'Ajuntament d'Abrera, un cop més, agraïm a la ciutadania d'Abrera, als equips d'emergències i, per descomptat, a tot el personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, que va treballar incansablement des del primer segon de l'emergència i durant tot el mes d'agost per tal de minimitzar l'impacte al màxim i restablir la normalitat, sense deixar d'oferir l'activitat física i esportiva programada. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Breument, sisplau, regidora.
7: Sí, bé, en primer lloc no m'ha quedat clara la resposta perquè la idea d'aquest prec era doncs, poder contrastar el que estava previst en aquest pla de manteniment en comparació amb el que realment s'ha fet i saber en quines dates es van dur a terme aquestes tasques de manteniment i això doncs, a mi no m'ha quedat clar amb la resposta. De totes maneres, abans també ha comentat la regidora Novell que hi havia un informe que s'havia rebut fa pocs dies, l'hem demanat, sí que demanem que ens el traslladeu el més aviat possible, doncs, també per tenir més informació. No sé si després de la intervenció del regidor vol dir que la investigació està tancada o que encara queda alguna cosa per resoldre, si això també ens ho poden aclarir.
4: I ja que ha tret el tema sobre la compensació, per dir-ho d'alguna manera, en el descompte d'aquest 33% en el rebut del mes d'agost, tot i que no ho hem incorporat per temps en aquest prec, sí que agrairíem que si és ara millor o en un futur pròxim també se'ns faci arribar quin ha estat el motiu o quins mètodes s'han fet servir per calcular aquest 33% del mes d'agost i per què no s'han ampliat o perquè no és una altra quantitat i és aquesta perquè, segons tenim entès, encara a dia d'avui hi ha unes zones que no s'estan fent servir, evidentment la sauna, però també hi ha el tema dels vestuaris, llavors és veritat que el servei al complet doncs, no s'està oferint. Simplement això, gràcies.
1: Gràcies. Següent... Bueno, alguna cosa a afegir, regidor? Vale, doncs, gràcies. Següent prec, sisplau.
5: Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest prec en relació a l'adequació de la vorera del carrer Josep Tarradellas, cantonada amb el carrer Llobregat. Atès que un veí s'ha adreçat en uns altres per denunciar les dificultats que té un familiar amb mobilitat reduïda per creuar el carrer Llobregat, a l'alçada del carrer Josep Tarradellas, en tant que la vorera existent no compleix les condicions d'accessibilitat exigibles pel pas de persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb el que estableix l'ordre TMA 851-2021, ja tens que aquesta manca d'adequació obliga la persona afectada a transitar per la calçada per poder accedir al pas de vianant, amb el consegüent risc per a la seva seguretat viària. Atès també que el punt 1 de l'article 11, pavimentos de l'ordre TMA 851-2021, indica que el pavimento de itinerario peatonal accesible será duro, estable y cumplirá con la exigencia de resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el documento básico, SUBA, y luego a continuación dice su colocación asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 4 milímetros y su textura será diferente de la de los pavimentos táctiles indicadores especificados en el artículo 45. Y también el punt 3 de l'article 20 de la mateixa ordre, vados peatonales, indica que el encuentro entre el plano principal del vado y la calzada deberá estar enrasada con un salto inferior a 4 mil·límetres. Per tot això, des d'Alternativa en Comú, sol·licitem a l'equip de govern el següent prec, que es dugui a terme amb la màxima celeritat possible l'adequació de la vorera del pas de vianants situat al carrer Josep Tarradellas, cantonada carrer Llobregat, a fi de garantir que les persones amb mobilitat reduïda i qualsevol altra persona que transiti per aquest carrer, pel carrer Llobregat, perdó, pugui creuar el carrer amb seguretat i sense assumir cap risc. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Té la paraula la regidora de Via Pública, Mercè Álvarez, sisplau.
9: Gràcies, Jesús. Bé, informar-vos que aquesta incidència està detectada pels serveis tècnics, ja la tenim detectada i forma part d'un conjunt d'actuacions puntuals que tenim previstes en breu, tant en voreres com en asfalt, en diferents punts del municipi. Aquesta està contemplada. Aprofito també per remarcar que no només és en aquestes actuacions puntuals on aprofitem per actualitzar. La llei indica que ho has de tenir i que tota instal·lació nova ha de complir amb això i les velles, a poc, a mesura que fas actualització, les has d'anar actualitzant. També, com he dit, tenim prevista de noves intervencions integrals en diversos punts del nucli i en aquestes actuacions, tal com ja hem fet i hem realitzat en altres zones, s'actuarà de manera completa, millorant l'asfalt, renovar voreres i eliminant aquestes barreres arquitectòniques i col·locant passos elevats i adequant l'encreuament per reforçar la seguretat viària i garantir l'accessibilitat. Com sempre, agraïm que ens feu arribar a aquestes situacions i recordem que teniu, com he dit abans, comunicació directa amb nosaltres. Si el que volem tots és millorar i el benestar dels nostres veïns, no cal esperar al ple per avisar-nos. Com més aviat ens ho traslladeu, més ràpid podem planificar. En el cas que no ho tinguessin, que no ha sigut en aquest cas perquè ja ho teníem controlat. Perquè l'accessibilitat més enllà de la normativa és una qüestió de sentit comú i de respecte cap als nostres veïns i continuarem treballant per millorar en la mesura del possible. Gràcies.
1: Gràcies, sí.
5: L'agrairia que m'enviés, si pot possible, la planificació per poder comentar-li a aquesta persona. No? Suposo que això ja ho tindrà planificat i no costa res. I, de fet, jo alguna vegada ja l'he comentat algun problema que teníem al poble i ha estat mitjançant mail i no hi ha hagut cap problema, però en aquest cas... Bueno, ho hem fet d'aquesta forma.
9: No, per això ho agraeixo i sé que ho feu, però continuo dient que si ho feu més i més sovint, millor.
1: Perfecte, de ben segur que es podrà fer això. El que sí que és cert que ja s'ha aprovat la publicació respecte al projecte que comentava la regidora i, per tant, ja podrem cometre aquestes actuacions a la via pública. Unes actuacions que, quan es fan a la via pública, tenim com a col·laboradors i un conveni amb ECOM, que és una entitat que aglutina 6 col·lectius per tal de poder incloure un urbanisme integrador, no només els col·lectius de les persones que van amb cadira de rodes, sinó d'altres que tenen doncs limitacions auditives o visuals o que tenen una mancança en la mobilitat que fan amb peus, i tot això, tots aquests col·lectius, aquest assessorament que continuem fent des de fa molts anys, el que continuem consolidant en aquestes tasques, per tal que puguem, doncs, en aquest sentit, tindre un poble encara més accessible, com he comentat abans, mesures com la de la piscina, per exemple, respecte a la rampa o la cadira, la cadira accessible per la pràctica esportiva de totes i tots els veïns del nostre municipi. Des del grup municipal de Vox, també han presentat un prec. Sisplau, regidor Jaume.
3: Gràcies, senyor alcalde. ¿Se me escucha bien? Sí. Avisar a todos, queda este ruego una pregunta y ya nos podemos ir a casa. Ruego, en repetidas ocasiones, a las familias de Cambialba han sufrido incidencias relacionadas con el servicio de transporte escolar que utilizan diariamente sus hijos para desplazarse a los centros educativos. Estas incidencias no son nuevas ni puntuales. Durante los dos últimos cursos escolares se han producido de manera reiterada retrasos en la llegada a los centros educativos y a la parada de Cambialba, averías, accidentes y situaciones especialmente preocupantes durante meses de altas temperaturas. El pasado jueves 10 de septiembre, coincidiendo además con el primer día de colegio, volvió a producirse una situación que consideramos especialmente grave. Uno de los autobuses sufrió una avería en la B40 y tuvo que desplazarse otro vehículo para sustituirlo. Como consecuencia, los estudiantes tuvieron que realizar un cambio de autobús al otro autobús en el arcén de la B40, con el evidente riesgo que supone para menores encontrarse en una vía de estas características. La presencia posterior de la policía local y Mossos de Escuadra permitió reducir el riesgo y controlar mejor la situación, pero no eliminó la gravedad de lo sucedido. Resulta especialmente preocupante que el nuevo curso escolar comience con una incidencia de estas características, cuando venimos de varios cursos pues sufriendo constantes incidencias. Las familias de Cambialba necesitan un servicio de transporte escolar seguro, puntual y fiable. Los padres y madres deben poder enviar a sus hijos al colegio con la tranquilidad de saber que llegarán a su destino en condiciones adecuadas y sin tener que enfrentarse continuamente a retrasos, averías o situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad. Por todo ello, el Grupo Municipal de Vox Abrera presenta los siguientes ruegos. Primero, que el Ayuntamiento de Abrera estudie y lleve a cabo dentro de sus competencias y posibilidades legales la ruptura del contrato con Monbus ante las retiradas incidencias producidas durante los últimos cursos escolares, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos que sí han roto el contrato. Segundo, que el ayuntamiento destine los recursos municipales necesarios para disponer de un servicio específico de transporte para los estudiantes de Cambialba, mediante la contratación que legalmente corresponda, garantizando un servicio seguro, puntual, fiable y adaptado a las necesidades reales de los alumnos. Tercero, que se establezcan mecanismos de seguimiento y control de servicio que permitan conocer y registrar los retrasos, averías e incidencias, así como informar inmediatamente a las familias. Y cuarto y último, que se acondicione adecuadamente la parada utilizada por los estudiantes de Cambialba y se instale una marquesina de longitud y capacidad suficientes para proteger al conjunto de los alumnos de la lluvia, el sol y las altas temperaturas. Gracias.
1: Gràcies. Per contestar aquest prec ho faran dos regidors, la regidora d'Educació i el regidor de Mobilitat. Primer la regidora d'Educació, Conxi Sierra, sisplau.
10: Bona nit, perquè ja no és bona tarda, és bona nit a totes i tots. Gràcies, alcalde. Abans de res, recordar que aquestes qüestions i l'estat de les mateixes es tracten amb absoluta rigorositat i responsabilitat al màxim òrgan de representació, que és el Consell Escolar Municipal, que es realitza durant tot el curs escolar. En qualsevol cas, no parlarem només de les famílies de Can Vilalba, que per descomptat també, sinó del conjunt de famílies de tots els barris que fan ús gratuït i 100% subvencionat pels pressupostos d'aquest Ajuntament, d'acord amb la nostra aposta com a equip de govern consolidada de fa molts anys i que també inclou l'alumnat de batxillerat, tot i no ser educació obligatòria. Per tant, continuem amb aquest compromís, fiscalització i seguiment diari de la situació amb el transport escolar. El que sí que està en dubte són diferents afirmacions que es presenten en aquest prec. Per contestar, primer de tot, aquest Ajuntament ja ha estudiat i activat tots els mecanismes de ruptura del contracte amb el Consell Comarcal, fins al punt que aquesta mateixa setmana s'està celebrant un judici del que formem part activa i ho fem d'acord al procediment legal, oportú i més àgil possible. A més, aquest Ajuntament va paralitzar tots els pagaments al Consell Comarcal en relació a aquest servei fins que no s'esclareixin definitivament la situació. També que aquest Ajuntament ha activat la mesura de fiscalització i prèvia d'acord amb els procediments de ruptura de contractació de la Comissió de Seguiment del Contracte. Això és pur procediment administratiu i això està aprovat per Junta de Govern i disponible on tots els grups hi tenen accés i se'ls hi envia. I tot i això, no només per a la comunitat educativa de Can Villalba, que també, sinó per tota la nostra comunitat educativa que viu als barris, com ja esmentava abans, igual que la resta de serveis especialitzats, projectes, activitats i iniciatives que liderem des d'aquest Ajuntament en coordinació amb tota la comunitat. Per tant, tot el que s'esmena, tot el que es demana en aquest prec i més, ja s'està en marxa des de que vàrem saber que aquest operador entrava a realitzar aquest servei i amb una qüestió que treballem i que és tan important i essencial per dia a dia de les nostres famílies. Seguirem exigint el servei de qualitat que mereixen les nostres famílies i la totalitat de la nostra comunitat. Pel que fa a la parada, ara us contestarà el meu company, regidor de Mobilitat i Transport.
11: Moltes gràcies, companya Conchi. Bueno, informar-li que aquest equip de govern ja s'ha anticipat a la necessitat que planteja. De fet, aquesta actuació no es farà de manera aïllada, sinó que està plenament integrada dins del gran projecte de remodelació de tot l'entorn de Can Villalba. Dins d'aquesta gran transformació de l'accés, la solució dissenyada pels usuaris i usuàries del nostre transport urbà i pels nens que van en el bus escolar consisteix en la instal·lació d'una pèrgola modular a l'aire lliure, tipus model Habana, per donar més dades tècniques. I està concebuda específicament per oferir un espai ampli de protecció i ombra per al conjunt dels veïns i veïnes mentre esperen l'autobús. Li detallo les característiques tècniques d'aquest nou mobiliari urbà. És una estructura d'alta resistència, comptarà amb un suport d'acer galvanitzat de 6 pilars i vigues acoblades amb cargols d'acer inoxidable garantint la màxima durabilitat i seguretat a l'intempèrie. La coberta superior estarà equipada amb plaques de policarbonat, una pendent superior a l'1% i una canal de recollida d'aigua per evacuar la pluja de forma eficient. Refugi climàtic i ombra. Incorporarà una reixeta superior i un faldo posterior amb llistons de fusta de pit tractats en autoclau. Aquest disseny obert està pensat precisament per tallar la radiació solar directa i atenuar les altes temperatures, garantint una ventilació natural constant que no seria possible en una estructura tancada. Fonamentació segura. Tota l'estructura anirà fixada fermament sobre daus de formigó. D'altra banda, és important aclarir que no existeix cap normativa tècnica ni legal que obliga a instal·lar marquesines tancades ni sistemes de climatització a les parades de la via pública. Els criteris normatius d'accessibilitat i seguretat prioritzen l'eliminació de barreres, la ventilació i la integració ambiental. Per tant, aquesta pèrgola oberta, emmarcada a la remodelació integral de l'accés a Can Villalba, és la solució tècnica òptima, higiènica i sostenible per complir amb la llei i protegir els usuaris del bus urbà i els nens i nenes del bus escolar. El projecte global ja està llançat i el nostre objectiu és que els veïns i els alumnes en puguin gaudir el més aviat possible. Gràcies.
1: Gràcies. Passem el torn de preguntes orals per part dels grups polítics. Sisplau, des d'Alternativa en Comú.
12: Gràcies, alcalde. Sí, és una pregunta sobre la venda dels habitatges del carrer Ponent número 11. El dia 23 del proppassat mes de juliol, la propietat de l'edifici situat al carrer Ponent 11, BCN Housing Place SL, va procedir a constituir en règim de propietat horitzontal la finca. Amb aquest tràmit, que ha de comptar amb el vistiplau municipal, la propietat pot ara vendre els habitatges que fins ara s'ofertaven en règim de lloguer. De fet, aquests habitatges ara s'estan ofertant en règim de venda, es pot consultar l'anunci, a un preu desorbitat de 350.000 euros per dues habitacions, és a dir, més de 4.500 euros al metre quadrat, una barbaritat. La posada en venda d'aquests habitatges implicarà presumiblement la no renovació en 2-3 anys, 4 com a molt, dels contractes de lloguer en vigor en aquest moment. Per tot això, des d'Alternativa en Comú demanem a l'equip de govern que expliqui al ple si efectivament era coneixedor d'aquest moviment per part de la propietat de l'edifici i si s'ha realitzat alguna actuació des de l'Ajuntament per instar la propietat a no vendre aquests habitatges. Gràcies.
1: Alguna qüestió més? No? Sí? Fes-nos tots els preus que cregui convenient i dels que tinguem informació li farem resposta al... No, són preus i són preus i preguntes orals. Gràcies per la seva informació increïble. L'atreviment i la ignorància, quan van juntes, la veritat és que dona vertigen. Sisplau, regidor José Andrés, fes-hi els precs que cregui convenients.
12: Només

0: informació
1: del passat plenari
0: al respecte.
2: Disculpeu, jo no hi era a l'altre ple, però m'apunto i us contesto.
0: Vale. Queda...
1: Gràcies.
0: Vale. I respecte a l'altre que ha fet respecte als habitatges del carrer Ponent, també prenem nota i li farem arribar la deguda resposta. Val a dir de que ja ens hem reunit amb algun veí que està en règim de lloguer en aquests habitatges, ens han manifestat aquesta situació, que sí, al final pels oients de Ràdio Abrera, que és una situació entre tercers. L'Ajuntament no ha promocionat ni ha fet cap mena de vehicle en aquesta situació que n'hi ha dintre del nostre municipi i que òbviament ens preocupa qualsevol anomalia que pugui succeir dintre dels aspectes dels habitatges dintre dels nostres veïns i veïnes. Sí, sisplau.
1: Només a títol informatiu, sí, per complementar això, ens consta, els veïns i veïnes ens han informat que la propietat ha començat a enviar cartes oferint als llogaters la compra prioritària, no? Exercir el dret de compra d'aquests habitatges.
0: Correcte, disposem també d'aquesta singular informació i bueno, al final són més que mai reclama doncs, que n'hi hagi aquesta acció de construcció d'habitatge al nostre municipi per tal de minvar aquestes accions clarament especulatives. Perfecte, doncs ara sí que acabada la part resolutiva i la part del control d'aquest ple, passem doncs ara als precs i preguntes del públic, del qual enumerarem el nom i en aquest cas que formulin les següents preguntes que creguin convenient al respecte.
3: Ràdio Abrera els ha ofert la retransmissió en directe del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera, que podeu tornar a sentir o descarregar a la secció a la carta de la web radioabrera.cat i de la nostra aplicació per a mòbils i tauletes. Serveis informatius. La informació més propera a Ràdio Abrera.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23. 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.
1: Baby, get on my Cadillac.
2: Oh no, I wanna dance my cha-cha.

Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera,

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Stolen. Some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.